0: Ràdio Arrels. Apunta ja 95.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Ensinyà, 95.
3: Quan l'hivern no té el nostre gompa, li gira carano a spingue nostra humanitat.

Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.

tard. És que jo vull ser airejat d'un buc de tramuntana perquè em doni més ganes d'estimar el meu país. I a París aneu si voleu, quan sereu farts tornareu, quan sereu farts tornareu.

i fiquem els peus al mar. Una tarda primavera, el sol s'espera que marxem nosaltres. Sembla que el temps s'ha aturat,

Ràdio Arrels.

0: Hi ha un amor a la deriva.
1: Radio Arrels, Anne Fiac, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: A Costoja, 88.2.
2: A poc, a poc.

posa-li una fruita melosa sense endur-pinyo a la mà.

em diria Joana. Joana, Joana, la d'Alemanya, la del 95 del carrer Cabanyes.

hagués nascut dona hauria fet girar mansament l'antic rotlle de la patata. Mentre els nois jugaven a saltar i parar, s'enfilaven als arbres, penjaven pilotes, s'esbatossaven i pixaven dempeus per les cantonades. Si hagués nascut dona, hauria estudiat fins a quart i amb sort, potser magisteri, submisa, discreta, que mai el veïnat pogués dir-hi una mica.

Si hagués nascut dona, seguim inventant. Després d'anys d'estalvis i festeig, m'hauria casat per l'església, vestida de blanc. La mare ploraria.

Si hagués nascut dona parlant amb l'espill, cada dia més vella, cada dia més grassa, veient com s'envolen un a un els fills i sopant tota sola, plors a la cassola, marcits al

on els nens no són futur, solament carn de canó. Res és bonic, tot impur.

0: Radio Arrels, a Burquera, 93.1.
1: Carro de cavall.

Els qui es contradiuen molt sovint d'improvís. Em plau la gent que oscil·la, que constantment vacil·la, que no s'instal·la enlloc, confosa pel que passa.

lunàtics em plauen els llunàtics, els qui són com penells. Aquells que amb la cadena, per no fer massa pena, fan so de cascabells. Aquells que són capaços de dur el pes en braços del seu propi revés. Per no dir amb recances, salveu-nos de mancança i guardeu-vos l'accés. M'agrada la seva...

per ser una finestra per als ulls dels infants. Aquells que vitalici daltònics de judici ignoren els colors. La gent de poca talla que no exhibeix medalla i mai no rebrà honors. M'agraden les seves tonades, malgrat que algú les trobi estranyes. Em plau qui es balanceja com aquell que passeja l'estiu per Dijous Sant. Els qui es fan rebotre i que voldríem fotre el camp de tant en tant. Que els diguin que la vida no respon quan la

0: Radio Arrels, són les 6. Escolteu Radio Arrels.
1: Radio Arrels.
2: Bon dia. Encara inestabilitat sobre el nostre territori, al matí a l'est d'una diagonal que va de Sant Pau de Fenollet a Ceret i a Clarianes, i a l'oest és molt més carregat, amb precipitacions que haurien d'arribar a la tarda. El vent és molt moderat. Un refrany popular diu: fins al 12 de maig l'hivern no diu me'n vaig. Som al 18 i les màximes són encara baixes, 11 a Real, 13 a la Guingueta, la Francina Prats de Balaguer tindrà 12 graus, 15 a Castell, 19 a Codalet, 20 a Boleternera, Nils i Vingrau, 19 a Sant Joan Pla de Cort i 16 a Manyaques, al Vallespí. Avui és Sant Eric i Sant Venanci. El 18 de maig de 1804, Napoleó s'autoproclama emperador de França. El 18 de maig de 1909, mor Isaac Albéniz, compositor i intèrpret nascut a Camprodon. I com és el Dia Internacional dels Museus, ja podeu preveure una visita al museu que li és dedicat al seu poble de naixement.
3: Radio Arrels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2.
4: Radio Arrels, 100% en català.

tendereza nostres mons. Quan rep per un berenar una viuda o veïna és perquè sap trobar paraules de consol, tot servint la tisana damunt d'una tauleta amb tasses de diumenge i tovalles de fil.

llegenda. Avantguardista en el temps. Incestuosa. Deixeble del passat. Honesta. Paraula feta. Còncava i cega. Una obsessió a la penombra. No impertinent. Tan sols filla de l'honestetat. Difícil d'entendre. Aritmèticament perfecta. Solitud. Aquí teniu l'esperit.

0: Tin, que ta tin, que ta tin, que ta cre.
1: Escolteu
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
4: Durant la Segona Guerra Mundial, Rússia va atacar Finlàndia. Va ser el que se coneix com la Guerra d'Hivern. Els finlandesos van desenvolupar una tàctica particular per protegir-se dels tancs russos. Els deixaven entrar entre les seues defenses, però clar, els canalitzaven cap a un lloc precís. Un cop allà, aïllaven el tanc dels soldats que caminaven darrere, separaven la infanteria del blindat, deixant així el tanc en punts sense visió. I per atacar eficaçment la infanteria, havien fabricat petits explosius, bombes portàtils de fabricació casolana i aviat industrial que contenien una barreja d'alcohol, de querosè, de quitrà i de clorat de potassi, tot això en una ampolla de vidre. Pel tot de l'ampolla hi ficaven un drap, o millor encara dos fòsfors, que calia encendre abans de llençar el recipient sobre l'adversari. Aquest enginy, que ja havia servit durant la Guerra d'Espanya, va prendre el nom de Cocktail Molotov. Molotov, del nom del ministre de l'Interior i de la Guerra de la Unió Soviètica, que feia propaganda cap a Finlàndia, dient als finlandesos que no eren ells que bombardejaven, ells els enviaven aliments. Els finlandesos haurien respost: Molotov, posa la menjar, nosaltres posarem els còctels.
3: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
1: Radio Arrels, a tercera, 95.
5: Escolteu Radio Arrels.
2: Radio Arrels.
6: Radio Arrels. Són les 7. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
7: L'actualitat d'aquest dilluns 18 de maig. Ràdio Arrels, bon dia. Continua la vaga a la clínica Medipol de Cabestany. A més, avui el Tribunal de Perpinyà ha d'examinar una denúncia presentada pels sindicats que consideren que la direcció abusa de les requisicions del personal en vaga. Per altra banda, les negociacions no han progressat gens en aquesta clínica, contràriament a Sant Pere, on es va arribar a un acord. Fa 25 dies que una part del personal de Medipol està en vaga per demanar millores salarials i de les condicions de treball. L'associació Slow Food País Català marxa d'Elna per la pèrdua de la subvenció que li atorgava fins ara l'Ajuntament. El nou equip municipal d'extrema dreta ha fet saber a l'associació que no podria comptar més amb l'ajuda d'aquest Ajuntament. Slow Food ja sap que fora dels ajuntaments d'extrema dreta podrà continuar treballant amb diferents municipis de Catalunya Nord i estendre encara més la seva activitat. Joan Leritier, fundador de Slow Food País Català.
8: Haig de dir una cosa que ningú no ha dit. És que aquest batlle, aquest alcalde, tenia raó quan contestava que no era d'acord amb la classificació extrema dreta. Per què tenia raó? Perquè un que és a l'extrema dreta de l'extrema dreta no és a l'extrema dreta, és més a dret que l'extrema dreta. Doncs quan marxem, estem molt oberts, tenim moltes solucions, el problema és més aviat l'organització que tindrem, perquè, per exemple, actualment... Sí, actualment tenim una seu. Esperem que ens foragiten. I doncs, vet aquí. Es podia imaginar que no voldria fer coses amb nosaltres. I s'ha verificat.
7: Joan Leritier, fundador de Slow Food País Català, en una entrevista que podreu escoltar a radioarrels.cat. La prefectura de Catalunya Nord ha pres un decret que prohibeix les free party o rave no declarades sobre tot el territori. Les autoritats volen evitar concentracions de més de 500 persones amb música amplificada. El decret prohibeix també la circulació de vehicles que transporten material de so amb destinació o procedència d'una d'aquestes concentracions. 7 economistes sud-catalans han publicat un informe sobre l'evolució econòmica de Catalunya durant el darrer quart de segle. Els autors constaten que, malgrat un creixement del producte interior brut global, el PIB per càpita ha evolucionat per sota de les economies comparables, mentre la productivitat se situa un 13% per sota de la mitjana europea. Atribueixen aquest estancament de l'economia catalana a un model basat en sectors de baixa productivitat com l'hostaleria, el comerç minorista i la indústria càrnia, sostinguts, segons els autors, per una subvenció implícita que recau sobre la resta de l'economia. Els autors adverteixen que mantenir el model actual pot derivar en una fractura social. L'actualitat internacional, per acabar, amb l'Organització Mundial de la Salut, ha declarat una emergència de salut pública d'importància internacional per un brot d'Ebola que afecta la República Democràtica del Congo i Uganda. L'Agència de Salut de la Unió Africana registrava fins dissabte 336 casos sospitosos i 88 morts probables. L'OMS demana coordinació internacional urgent. I com cada dia, ara completem tota aquesta informació amb la que concerneix el temps.
9: Bon dia. Encara inestabilitat sobre el nostre territori. Al matí, a l'est d'una diagonal que va de Sant Pau de Fenollet a Ceret i a Clarianes, i a l'oest és molt més carregat, amb precipitacions que haurien d'arribar a la tarda. El vent és molt moderat. Un refrany popular diu: fins al 12 de maig l'hivern no diu me'n vaig. Som el 18 i les màximes són encara baixes. 11 a Real, 13 a la Guingueta, la Francina Prats de Balaguer tindrà 12 graus, 15 a Castell, 19 a Codalet, 20 a Boleternera, Nils i Vingrau, 19 a Sant Joan Pla de Cort i 16 a Manyaques, al Vallespí. Avui és Sant Eric i Sant Venanci. El 18 de maig de 1804, Napoleó s'autoproclama emperador de França. El 18 de maig de 1909, mor Isaac Albéniz, compositor i intèrpret nascut a Camprodon. I com és el Dia Internacional dels Museus, ja podeu preveure una visita al museu que li és dedicat al seu poble de naixement.
1: Radio Arels, a Tuí, 95.
6: Cada dia, Radio Arels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
5: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
6: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
10: L'associació Slow Food País Català ha estat bastant vinculada al municipi d'Elna durant els darrers anys, han fet moltes activitats. Una de les més emblemàtiques és el Mercat de la Terra. A aquesta hora podem saludar Joan Leditier, bon dia.
11: Bon dia.
10: Aquesta vinculació amb el municipi d'Elna, amb aquest canvi polític que hi ha hagut a les darreres municipals i l'arribada d'un batlle d'extrema dreta, podríem dir no només que s'ha refredat, sinó que ha canviat bastant el paradigma, no?
11: Sí, haig de dir una cosa que ningú no ha dit, és que aquest batlle, aquest alcalde, tenia raó quan contestava que no era d'acord amb la classificació extrema dreta. Fins i tot ha fet un recurs al Tribunal Administratiu dient: el prefecte ens va fotre a l'extrema dreta i no té dret. Bé, per què tenia raó? Perquè un que és a l'extrema dreta de l'extrema dreta, no és a l'extrema dreta, és més a dret que l'extrema dreta, doncs no fa part de l'extrema dreta. Tenia raó aquest senyor, no és d'extrema dreta, és de l'extrema dreta de l'extrema dreta, o potser a fora de l'extrema dreta en direcció de la dreta. Doncs ens van foragitar, efectivament.
10: Doncs sí, de fet, això, us han foragitat i a més tampoc no haguéssiu quadrat gaire. Clar, això com a associació, com us afecta ara? Perquè, evidentment, si teníeu el punt neuràlgic, diguem, a Elna, i ara no el teniu més, què fareu ara? Canviareu de municipi o...?
11: Home, és una qüestió d'adaptació. Jo tinc 74 anys... vaig crear aquí al País Català l'implantació del Slow Food, del moviment en 97, doncs aviat 30 anys, i començava una mica diguem que no hi havia molta possibilitat de desenvolupar l'activitat, fins i tot estava minvant, però en 2019 un senyor va venir, que és l'André Triva, i és hortolà, feia gums amb agroecologia i permacultura, i ell va venir a l'associació. I junts van decidir en 2020 que quan l'extrema dreta va agafar l'Ajuntament de Perpinyà, de marxar de Perpinyà.

0: amb una seu a Ribes Altes, perquè visco a Ribes Altes. Després de molts anys hem tingut la seu a Perpinyà i després a Elna, i ara no sé on, perquè tenim una coordinatrice que és molt espavilada i no tenim por, fins i tot t'explicaré després que ha estat una sort de això.
1: Doncs anem cap aquí, explica-m'ho, perquè el fet que hagueu de marxar d'Elna, et preguntava si sabíeu una mica cap on aniríeu i m'has comentat abans que teniu diverses opcions, no?
0: Sí, de fet hi ha una, no sé quina paraula en català per rutina, no, potser no existeix, rutina també, sí, rutina, potser ve de l'italià, rutina, petita ruta, no sé, però és bonic, rutina, però finalment la rutina començava a instal·lar-se a Elna. I ara sortim de la rutina, perquè érem segur que aquest senyor no continuaria amb nosaltres. Perquè, no diré que... bé, Slow Food no és una organització ni d'esquerra ni d'extrema esquerra, no. És una organització que és apassionada per millorar l'alimentació de tots i per salvaguardar una agricultura virtuosa. Això sí. Bé, aquesta gent se'n fot molt bé, se'n fot d'això. I doncs, la Clara, es diu Clara, la Clara, vam dir, bé, de totes maneres, és quasi segur que no quedarem aquí. No hem tingut cap sorpresa. I doncs, va sortir un post, no sé si és Facebook o Instagram, va sortir un post dient, bé, vet aquí com treballem amb les comunes, les poblacions, com, bé, els ajuntaments, diguem. Però també el territori i la gent, no només els ajuntaments. Quin servei, quin missatge volem difondre. I doncs va sortir un text bastant llarg explicant què fem, què volem fer, com s'entén això i què és el model econòmic, que costa i que fa. I això el va sortir fa 10 dies i de seguit vam tenir tota una gent, tots uns pobles, tots uns alcaldes que van contactar-nos per dir, bé, ens interessa molt, ens interessa molt. El nivell de like i de lectors de les xarxes va multiplicar-se per 10. O és que, bé, tindrem de trobar una altra organització, però finalment, quan fem una festa amb productors i una calçotada, per exemple, la podem fer que gira el país en pobles de territori. I ara hem tingut tant de contactes que podem trobar diversos pobles i fer la calçotada 3 mesos en 3 pobles, per exemple, al moment del calçot. Dic això, estem reflectint, però per triar solucions, no pas perquè no sabem què fer, és per trobar un model i l'estem, hem preparat un, això que jo he anomenat això, un vademecum, és a dir, una llista de com funciona treballar amb nosaltres. Tenim un poble amb qui ja estem preparant un contracte per tenir activitats aquest estiu fins a l'hivern, un poble important simbòlicament. Tenim una persona que és alcalde d'una sotprefectura. Hi ha pocs, n'hi ha que dos.
1: Sí.
0: Coneixes les sotprefectures?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Doncs pots endevinar...
1: Pot ser Prada o Sareb.
0: Prada, i a més aquesta persona és president de la comunitat de comunes.
1: Que per tant és la bellesa de Prada. No,
0: sí.
1: No té més secret.
0: La nova,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Bé, és molt amic meu, la conec des de que va néixer, però vull dir... Aquesta persona, jo ja he anat a les reunions públiques quan es presentava, és completament oberta amb això. I doncs, i a més, l'important del que fem és fer coses pel territori. I ell és vicepresident del Consell Departamental per l'atractivitat del territori. Com és intel·ligent, bé, entès que el que fem és una cosa interessant per l'atractivitat. Doncs vull dir, actualment tenim pobles que ens contacten perquè volen. Bé, en un poble bastant important a tocar a Elna, no és l'Ajuntament, que és nou, és l'Associació de Comerçants. Doncs tenim possibilitat, sigui crear uns mercats, perquè

0: El concepte de mercat de la terra és un concepte slow food, no l'hem inventat nosaltres. Hi ha una a Barcelona i a Itàlia ja potser n'hi ha 200. I doncs, Triva, el que em va agafar per fer el mercat de la terra, en 26 era candidat per ser alcalde. Doncs, em sent molt lligat amb la llista que hauria pogut guanyar, perquè políticament hi ha hagut una persona que ha quedat i ha fet guanyar l'extrema dreta de l'extrema dreta. Perquè, bé, normalment aquesta persona ha tingut 20%, els altres 30 i picos. I 20% no et presentes al segon torn. I ell es va presentar, va passar al segon torn amb 10%. Vol dir que 10, la meitat dels seus electors van dir per què votar per aquesta persona no té sentit.
1: Clar.
0: Però, bé, una part dels seus electors no volien la gent a l'entorn de Nicolás García i doncs van preferir votar per l'extrema dreta de l'extrema dreta. Doncs com marxem, estem molt obert, tenim moltes solucions, el problema és més aviat l'organització que tindrem, perquè, per exemple, actualment... Sí, actualment tenim una seu. Esperem que ens foragiten. Puc dir les coses perquè... De català no crec que hi hagi molta gent a la llista que sàpigui.
1: No t'entendran, no?
0: No ho sé, no ho sé.
1: Precisament parlàvem d'aquest batlle de molt extrema dreta d'Elna i ens en volies parlar més concretament. Ja has deixat clar que com a associació, encara que sigui pel fet que un membre de la vostra associació es presentava a les eleccions, teníeu més simpatia per una llista més continuista, diguem, que evidentment per aquesta molt extrema dreta, però ens volies parlar d'aquest batlle més concretament, un batlle que havia estat a l'entorn de partits petanistes...
0: Sí, sí, bé, el moviment slow food no té, per exemple, tinc exemple a Itàlia, perquè el moviment slow food va néixer a Itàlia. Tinc exemple d'un ministre de l'Agricultura de la dreta, no pas de l'extrema dreta, però de la dreta extrema. És a dir, era un que feia un antic neofeixista que havia sortit per tornar a la dreta i va ser ministre de l'Agricultura del Berlusconi. Però havia fet molt camí aquest senyor. Recordo que en una gran manifestació que és cada dos anys a la ciutat de Turí, a Itàlia, va dir en un discurs que el que feia el moviment del futbol era extraordinari. Això. Vull dir que fins i tot gent de dreta, per exemple, l'alcalde del Soler ens va fer venir fa 10 anys a fer coses, era de dreta. No és una qüestió de pensar que nosaltres fem coses només amb gent d'esquerra. No és això. Però fem de... Per exemple, fem coses en les quals hi ha la dimensió d'identitat catalana, aquesta extrema dreta no en vol d'això, aquell no en vol. Doncs, aquest senyor sabíem que no voldrien a nosaltres perquè el que fem no és, com en diu en francès, la tassa de té, no és el seu esmorzar de cada matí, això. I jo conec... molta gent, vinyaters i consumidors. Fa 15 anys que els dic no compreu vi en aquesta gent. No és una novetat. Són coneguts. Jo n'he entrat mai en un dels seus magatzems. Crec que en té dos. Són dos germans, Perquè, home, tens al territori un senyor que va ser foragitat del Front Nacional, era el nom a l'època, perquè era massa dreta. Et pots qüestionar una mica.
1: Has de fer mèrits,
0: I doncs què va passar? Va fer part d'una llista que fa l'estat francès, que és una llista oficial de terroristes. Es diu Fichier S. No sé per què S pot ser especial o no sé exactament. No conec, no sóc especialista d'això, però els fundamentalistes perillosos surten el fitxer S. I potser que aquesta llista va sortir al moment d'alguns atemptats parisencs. No pas aquest del Bataclan, que va ser en 2015. Però abans hi ha hagut els atemptats. Va començar als anys 90, fins i tot 80. Doncs no és una novetat. i l'estat francès ha tingut d'adaptar-se i va crear aquesta llista que permet a la policia i a alguns serveis de l'estat de seguir la gent per anticipar atemptats, per exemple. I ell feia part d'un partit petit, d'un centenar de persones a l'estat francès, uns membres dels quals van matar un senyor, un jove que es deia Méric i que era un militant d'extrema esquerra. Uns membres d'aquest petit partit van matar un militant en una manifestació. I en el govern de l'època, era bé, 2012, potser l'inici de la presidència del president François Hollande, que va ser elegit en 2012, el ministre de l'Interior de l'època diu aquest partit s'ha de dissoldre perquè és petenista. A França no pot ser petenista. La llei no permet que siguis revisionista sobre aquest govern que va ser aquest de la col·laboració i de l'acolliment dels nazis. Doncs no era un partit nazi, però és un partit petenista que és il·legal. I a més que va anar fins a la violència, matant alguna persona. Doncs van matar aquest jove, el partit va ser dissolt i tots els membres van incorporar la llista fitxer S, llista de persones que cal vigilar, que cal seguir perquè són potencialment perillosos. Bé, ara ha sortit d'aquesta llista, perquè estic parlant de 2013, però en aquest moment, suposo que en aquest moment el Front Nacional va dir no, aquesta gent no el volem. Doncs, vull dir, ve d'això aquest senyor, ve d'això. I encara avui és favorable a la monarquia, al generalíssimo Franco, a tot. Bé, suposo que fa atenció a no parlar del moviment nazi perquè és il·legal i no podria presentar-se. Però m'han dit alguna persona que encara està seguit per, no sé com es diu en català, l'ensenyament general, que són serveis especials d'informació. I doncs, vet aquí, es podia imaginar que no voldria fer coses amb nosaltres. I s'ha verificat.
1: Doncs s'ha verificat amb aquest personatge que ha guanyat a Elna i que, com a efecte col·lateral, diguem, ha afectat a aquesta associació Slow Food, però que tot i això heu trobat ja contactes a diferents municipis de Catalunya Nord i, per tant, podreu continuar fent la feina.
0: Sí, a més, des del moment que era Elna, estic parlant com si fos jo, no, que el moviment, que l'associació era Elna, finalment no s'ha continuat una feina que havíem fet des del 97, que és anar en molts llocs. Varen fer una manifestació sobre les anguilles a l'Estany, varen fer moltes coses, varen provar de salvaguardar el nap de Cerdanya fent amb un productor, varen fer moltes coses al territori durant 25 anys. Però des de 2020 érem tancats a Elna i aquest senyor ens va alliberar. Ens va sortir al territori.
1: Doncs mira, si ho podem contar com una cosa positiva.
0: Sí, sí, li donem gràcies, li donem gràcies.
1: Queda clar, Joel Heritia, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Radio Arts, a Salelles, 95.

0: Catalunya.
1: Ràdio Arrels, a Vilafranca, 95.5.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 18 de maig del 1968, Raimon canta a l'Universitat de Madrid un dels seus concerts emblemàtics que li va inspirar una cançó, precisament el 18 de maig a la Vila. Raimon va néixer a Xàtiva el 2 de desembre del 1940 i és una de les veus més representatives de la cançó en català al nivell internacional. Amb 17 anys es va traslladar a València, on va descobrir la seva pròpia cultura, Ausias Marc, Fuster, però també Espriu i Pla. En aquell moment ja havia escrit el seu primer tema, El vent. L'any 1966, Raimon comença a actuar sol a l'escenari i s'estrena aquell any a l'Olympia de París. El 1968 va publicar el primer disc amb Discòfon. Aquella primavera, de maig 68, va actuar a la Facultat d'Econòmiques de Madrid. Arran d'aquest concert escriuria la cançó 18 de maig a la Vila que escoltem ara.

0: Fins aquí, 18 de maig a la Vila de Raimon.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, Ràdio Arrels s'ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. Avui acabarem aquesta sèrie de cròniques sobre l'acte de presentació del llibre Qui som els catalans del nord, publicat per l'associació Arrels l'any 1992. Un llibre sobre diversos aspectes de la realitat nord-catalana explicats per especialistes en cada matèria. Hi ha temes de pes, com la història, la geografia, la llengua, l'economia, la literatura, i d'altres sobre aspectes més quotidians, com itineraris per conèixer aquest país a càrrec de Joan Lluís Valls, i sobre el menjar, productes i menges de Catalunya Nord, escrit per Gerard Vial.
4: Quan els amics d'Arrels m'han demanat de redactar 4 pàgines sobre les menges i els productes de Catalunya Nord, ho vaig acceptar amb molt de ple i molt d'honor, però no sabia massa com enfocar el tema. I un bon dia, a un poble de les Alberes, vaig veure un anunci que proposava pel diumenge següent una bouillinada d'anguiles, una cosa extraordinària. Però hi havia una petita ratlla que deia: la bouillinada d'anguiles és una espècie de matelot d'anguila. I això va semblar que no se podia acceptar. Sí, sí, una espècie de matelot d'anguila. Ja que hem canviat de cultura, hem abandonat la llengua, ens hem venut l'espai. Si encara ens cal renegar les menges, és pas possible. I com tota la gent minoritzada, tenim una mica de vergonya i de complexos sobre la cosa nostra. Però a Catalunya Nord hi ha productes de qualitat i d'alta qualitat que són dignes de figurar sobre les taules i sobre les cartes del restaurant. Doncs parlem, llegim, escrivim en català, i si mengem i bevem com catalans, no us fugirà la salut.
3: Gerard Vial, l'autor del capítol Productes i menges de Catalunya Nord, del llibre Qui som els catalans del nord, que l'associació Arrels va publicar el 1992. L'acte de presentació del llibre es va fer el dia 7 de novembre a la sala dels casaments de l'Ajuntament de Perpinyà.
5: Escolteu Ràdio Arrels.
6: Bon dia. Encara inestabilitat sobre el nostre territori, al matí a l'est d'una diagonal que va de Sant Pau de Fenollet a Ceret i a Clarianes, i a l'oest és molt més carregat, amb precipitacions que haurien d'arribar a la tarda. El vent és molt moderat. Un refrany popular diu: fins al 12 de maig l'hivern no diu me'n vaig. Som el 18 i les màximes són encara baixes, 11 a Real, 13 a la Guingueta, la Francina Prats de Balaguer tindrà 12 graus, 15 a Castell, 19 a Codalet, 20 a Boleternera, Nils i Vingrau, 19 a Sant Joan Pla de Cort i 16 a Manyaques, al Vallespí. Avui és Sant Eric i Sant Venanci. El 18 de maig de 1804, Napoleó s'autoproclama emperador de França. El 18 de maig de 1909, mor Isaac Albéniz, compositor i intèrpret nascut a Camprodon. I com és el Dia Internacional dels Museus, ja podeu preveure una visita al museu que li és dedicat al seu poble de naixement.
7: Ràdio Arrels, a Font Romeu, 93.1.
8: L'Europa de les llengües. Un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
9: En aquest viatge lingüístic per Europa que ens proposa el Miquel Martínez Vila, avui som a unir entre Gran Bretanya i Irlanda. Miquel, bon dia.
10: Bon dia, així és. Avui som a l'illa de Man, una illa situada a mig camí entre Irlanda del Nord i el nord d'Anglaterra. Molt més petita que les altres dues illes britàniques, però encara així prou gran per acollir els seus gairebé 85.000 habitants. La seva superfície, de fet, és igual de gran que la comarca del Vallespí. I en aquesta illa s'hi parla un idioma que és el gaèlic manx.
9: Has comentat que és a mig camí d'Irlanda del Nord i Anglaterra, però formen part del Regne Unit?
10: No ben bé. El Regne Unit d'Anglaterra, Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord no inclou aquesta illa, perquè Man és una dependència de la corona britànica, un estatus que comparteix amb les illes que hi ha al Canal de la Mànega.
9: Dependència de la corona?
10: És un estatus una mica estrany, pel qual aquestes illes tenen el seu propi parlament i poden fer una mica la seva, però no són sobiranes perquè el sobirà és el monarca del Regne Unit, que de fet tindria dret a dir l'última paraula si hi hagués alguna llei en aquestes illes que no li agradés. El poder legislatiu de la illa de Man, el Tynwald, és d'origen viking i es considera una de les institucions parlamentàries més antigues d'arreu del món que encara està en funcionament avui en dia. El Tynwald se separa amb un govern i un parlament, i aquest parlament va ser el primer del món que va acceptar que les dones que no estiguessin casades poguessin votar.
9: I a la illa de Man s'hi parla una llengua celta.
10: Com dèiem, és el gaèlic manx, que ha estat la llengua pròpia d'aquesta illa durant segles i és molt proper a l'irlandès i a l'escocès. El manx va ser la llengua d'ús de l'illa durant segles, però l'anglès va anar guanyant presència cap a finals del XIX i la majoria de gent que el parlava doncs, ja es va anar fent gran i de fet la davallada va ser progressiva i l'any 1974 va morir Edward Ned Madrell, un pescador de l'illa que va ser l'últim parlant de manx.
9: Si l'any 74 va morir l'últim parlant, ara és una llengua morta?
10: No ben bé, perquè des de fa unes dècades els habitants d'aquesta illa han vist la importància que té la seva llengua per llur identitat i s'han espavilat a fer aprendre la llengua a infants i adults i han aconseguit tornar a arribar als 2.200 parlants. Això sí, aquests són tots bilingües. De fet, ara han tirat endavant un pla amb l'objectiu de doblar el nombre de parlants en els propers anys i trencar la barrera dels 5.000 parlants.
9: I com ho estan fent?
10: Doncs la recepta és semblant a tot arreu, amb una aposta per l'escola, on a molts centres s'ensenya el manx doncs, com a segona llengua, retolació bilingüe o monolingüe manx pels carrers i un ús cada vegada més gran a les institucions. Ara, de fet, al Tynwald, al Parlament, es pot parlar en manx i moltes de les lleis s'escriuen en bilingüe. A més, hi ha alguns diaris i programes de ràdio en gaèlic manx i ara, de fet, sentirem uns segons d'un presentador d'un d'aquests programes.
1: Això és Fiona McCardle, de Chepley. A general greig, sy'n o'n greig, ty'r achlaes yn asachlaes yn o'n sio. Chawns mi'r jyntem pyn, ty'r achortus yn jay pyr jay'n gilg fai croncilion.
9: I quin lloc ens recomanes?
10: Avui ens calcem botes per visitar el Glyn Mae, una vall frondosa i molt verda, amb moltíssima vegetació que s'estén a la costa oest de l'illa. És un bosc conegut per un salt d'aigua i que està només a 4 quilòmetres de la ciutat de Peel, o sigui que és bastant accessible.
9: I acabem amb música.
10: Amb la cançó Invent Einsterdevil del grup de l'illa de Man, que es diu Barrule.

0: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
1: Ramon Bal.
0: Enric Balaguer. Continuem la nostra sèrie amb el Pau Casals, la vida de Pau Casals, i avui parlem especialment de l'exili de Pau Casals amb algú que el coneix bé, aquest exili, que fins i tot l'ha viscut, és en Ramon Gual. Ramon Gual, bon dia.
1: Sí, bon dia.
0: Ramon, com comença l'exili de Pau Casals a Prada? Fem un petit retorn enrere. Comença la Guerra Civil el 18 de juliol de 1936. A partir d'aquest moment, la vida de Casal esdevé una mica complicada.
1: Sí, la guerra durarà 3 anys, del 36 al 39. Però hi va haver, de bon principi, gent que van ser més exposades i amenaçades que d'altres. I Casals era una d'aquestes persones. Per tant, en un moment donat, abans del final de la guerra, ja van aconsellar certes persones del seu entorn de què se n'anés, de què marxés. I li proposaven, sobretot, de marxar a Amèrica del Sud. Li proposaven de marxar a Amèrica del Sud, on molts països el volien acollir, això. Però ell no va voler marxar. No va voler marxar i va venir una primera vegada a l'exili a Prada, abans del 39, per mirar una mica quina era la situació i per veure també gent que ell coneixia i que vivien ja a Prada per altres raons, i finalment no es va decidir a quedar-se i se'n va tornar al sud. Però després, quan la guerra es va anar endinsant cap a dintre, l'any 39, el mes de gener, febrer, març, que són els 3 mesos terribles de la fi de la guerra i de l'exili total i complet de la gent que tenen de fugir, Casals en aquell moment va pensar que era el moment de marxar. I quan va pensar que era el moment de marxar, va tornar a Prada. Va tornar a Prada perquè hi tenia ja amics que hi eren, i que era, perquè a Prada, cal explicar, potser, no ho sé,
0: sí, sí,
1: hi havia famílies que tenien un peu de cada costat. Hi havia famílies com, per exemple, la família Martí i Cros, que ell era de Prada i ella era de Barcelona, com la família de La Fabrega, com els Pams, com tota una sèrie de gent que tenien peu un costat i peu de l'altre. I la casualitat va ser que quan Casals va marxar a l'exili, amb tota la riuada de gent que van marxar a l'exili, ben entès pel camí, es va trobar amb molta gent que el coneixien o que també ell coneixia. I una de les persones que va trobar era la família Arnau, que era diputat i que era cunyat d'una família que tenia en casa a Prada. I com que no sabien on anar a parar parlant de Prada tot això, doncs amb aquesta família van venir, els hi va dir, l'Arnau els hi va dir: jo tinc les claus d'una casa a Prada del meu cunyat, si voleu, veniu.
0: També se diu que va anar a París en un primer temps, i també es parla d'un que va intentar d'anar a les Amèriques.
1: Casals primerament va venir a Prada, després va provar de marxar a París, va provar de marxar a Montpellier i va provar d'anar a Mèxic, Amèrica del Sud. I quan van anar a prendre el vaixell per anar a Amèrica, els alemanys van endinsar el vaixell. I doncs, per tant, se'n van tornar després, tornar cap a Prada.
0: I al final, quan va arribar a Prada?
1: Llavors, al final va arribar a Prada durant els mesos de març, abril del 39, i quan va arribar a Prada va estar alguns dies a casa d'aquest amic que t'he dit, la família Arnau, que tenien les claus de la casa de Gelsen, perquè eren cunyats.
0: On es troba aquesta casa?
1: és la casa actual encara de Prada, de l'Ajuntament de Prada, on hi ha el pàrquing, és la casa de Gelsen, hi ha el carrer de l'hospital allà. Uh-huh. Llavors, ell va anar allà i s'hi va estar 15 dies, 3 setmanes, quan va veure que la cosa s'embolicava, que no podia marxar, que Amèrica del Sud no hi podia anar, llavors es va decidir i va llogar habitacions al Gran Hotel de Prada. Però va llogar habitacions al Gran Hotel de Prada també perquè tenia tota una sèrie d'amics que l'atabalaven, que si podien fer alguna cosa per ells, perquè li va ser llarg d'explicar, ningú tenia... Aviam, la gent que van passar a l'exili, hi ha algunes categories, és molt diversa la gent, però hi ha algunes categories. Hi ha la gent que tenen papers per passar, és a dir, passaport, papers en regla i que poden passar sense cap problema. Hi ha gent que no tenen papers. Els que no tenen papers els agafen i els tanquen en els camps de concentració d'Argelès, del Barcarès, allà on sigui. La gent que tenen papers passen la frontera i van allà on volen. D'aquesta categoria de gent que tenen papers hi ha dues categories: els que saben on anar i els que no saben on anar. I d'aquesta gent encara hi ha una altra categoria: qui té diners i qui no en té. En Casals resulta que era un dels únics que tenia diners, perquè en aquell moment en Casals ja pràcticament era acabat la seva carrera d'artista, de músic. Per tant, té diners a França, té diners a Anglaterra, té diners a Suïssa, té diners una mica per tot arreu. Té pas aquest problema de diners, ell. Però té un, a part de tenir alguns diners, té una consciència. I llavors, en aquest moment, quan passa la frontera, hi ha molta gent que l'atabalen perquè, un, no tenen diners, encara que hagin tingut els papers per passar; dos, no saben on anar. Llavors va acollir al Gran Hotel de Prada tota una sèrie de gent que ell coneixia, que el coneixien però que ell també coneixia, i és així que va acollir la família Alavedra, en Francesc Pujols, en Josep Maria de Sagarra, en fi, tot una... vaig passar de fer la llista de tota la gent que va acollir, n'hi ha molts, Els uns s'hi quedaven una setmana, els altres s'hi quedaven 15 dies, els altres s'hi van quedar més d'un any, i els Alavedra s'hi van quedar 10 anys,
0: Amb la gent de l'Ajuntament de Prada o del festival s'havia fet un circuit de les cases, dels llocs que va ocupar Casal. Quin és cronològicament aquest circuit, podríem dir?
1: El que jo sé, jo només puc parlar del que jo sé. Quan va arribar, la primera casa va ser a casa dels de Gelsen, al carrer de l'hospital. D'aquí va provar de llogar un pis en la carretera general, però s'hi va estar poc temps, i d'aquí va anar al Gran Hotel. I és el Gran Hotel on es va quedar més temps, fins que després del Gran Hotel va anar a parar a la Vila Coleta. Però va anar a parar a la Vila Coleta al cap d'un temps ja, És a dir, en un moment on la majoria de la gent que ell havia acollit, excepte la família Alavedra, s'havien ja entornat. És a dir, Francesc Pujols va tornar al sud. Josep Maria de Sagarra va tornar al sud. Alexandre Plana va morir a Banyuls. Rafael Moragues se'n va anar a França endins. És a dir, que la gent van tenir després un camí, cada un va tenir el seu camí. Ell va quedar en aquell moment sol a l'hotel amb la família Alavedra. I és amb la família Alavedra que va llogar ell en Casals, perquè era ell que pagava, la Vila Coleta, i a la Vila Coleta els Alavedra s'estaven a baix i ells estaven al primer pis. I aquí, a la Vila Coleta, s'hi van estar fins que els Alavedra van marxar al sud. És a dir, quan en Franco va obrir la frontera, l'any 47, l'any 48 se'n van anar. I llavors, en aquell moment, en Casals i la seva companya, la senyora Capdevila, van anar a llogar la casa que actualment és el Museu Casals de la Música, és a dir, la consergeria de Can Troà, allà. Que és allà on van viure fins a l'any 55, que va morir la seva companya, la Fresquita Capdevila. I llavors, en aquell moment, va arribar la Martita i se'n van anar un temps a viure a Molitx, els banys de Molins, que els hi van oferir unes dones belgues que hi havia allà, els hi van oferir un pis a Molins, s'hi va estar un temps, i després la Martís el va convèncer, per raons també que són llargues d'explicar, que tenia de marxar i se'n van anar a Puerto Rico.
0: D'això en parlarem més endavant. Doncs parlem d'aquesta casa que es troba a la cantonada del que és avui l'avinguda Pau Casals, és a dir, la ruta que puja a Codalet i a Sant Miquel de Cuixà, i també la ruta de Rià.
1: Primer la ruta de Rià,
0: la Vila Coleta,
1: i després la consergeria de Can Troi,
0: que avui han batejat aquesta casa Can dels Ocells, en homenatge a Pau Casals. Era la vuitena part de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Amb Ramon Gual.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
3: Albert Noguer.
4: Les reserves subterrànies d'aigua s'han recuperat, però la situació es pot agreujar fàcilment. Bon dia. El sindicat mixt de les capes del Rosselló ha publicat el seu darrer balanç amb un missatge clar. La recuperació és real, però fràgil. Les precipitacions excepcionals de finals del 2025 i principis del 2026 han millorat de forma significativa amb l'estat de les aigües subterrànies nord-catalanes, trencant amb la situació crítica que el territori arrossegava des de mitjans del 2022. El 30 d'abril passat, l'estació de Meteo France de Perpinyà registrava un excedent pluviomètric del 59,6% respecte a les normals estacionals. Tanmateix, la dinàmica sembla haver tocat sostre. L'abril ha representat una ruptura neta amb tan sols 7,4 mil·límetres de precipitacions. Sense pluges significatives des de l'inici de la primavera, els nivells piezomètrics s'estabilitzen i en alguns sectors inicien un lleuger descens. A la primavera, la vegetació consumeix grans quantitats d'aigua, minimitzant la recàrrega directa de les capes. La finestra de recàrrega eficaç s'acosta més a la seva fi. Les pluges d'aquesta primavera, a meitat de maig, aporten un cert alleujament puntual, però el seu impacte sobre les capes és limitat. Tres piezometres es mantenen en situació de crisi, Torrelles, Terrats i Pontellà, als quals s'afegeix ara un suplementari a la Baia del Tec, que acaba de tornar a entrar en alerta. El dèficit acumulat des del 2022 és tan profund que cap hivern plujós, per generós que sigui, no pot esborrar-lo d'un cop. La sequera no ha acabat, simplement fa una pausa.
5: Ràdio Arrels, a Mordellàs, 88.2. Ràdio Arrels, a Enveig, 93.1. Xavé.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 8. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: L'actualitat d'aquest dilluns 18 de maig. Ràdio Arrels, bon dia. Continua la vaga a la clínica Midipol de Cabestany. A més, avui el Tribunal de Perpinyà d'examina una denúncia presentada pels sindicats que consideren que la direcció abusa de les requisicions del personal en vaga. Per altra banda, les negociacions no han progressat gens en aquesta clínica, contràriament a Sant Pere, on es va arribar a un acord. Fa 25 dies que una part del personal de Midipol està en vaga per demanar millores salarials i de les condicions de treball. L'associació Slow Food País Català marxa d'Elna per la pèrdua de la subvenció que li atorgava fins ara l'Ajuntament. El nou equip municipal d'extrema dreta ha fet saber a l'associació que no podria comptar més amb l'ajuda d'aquest Ajuntament. Slow Food ja sap que fora dels ajuntaments d'extrema dreta podrà continuar treballant amb diferents municipis de Catalunya Nord i estendre encara més la seva activitat. Joan Leritier, fundador de Slow Food País Català.
4: Haig de dir una cosa que ningú no ha dit. És que aquest batlle, aquest alcalde, tenia raó quan contestava que no era d'acord amb la classificació extrema dreta. Per què tenia raó? Perquè un que és a l'extrema dreta de l'extrema dreta no és a l'extrema dreta, és més a dret que l'extrema dreta. Doncs quan marxem, estem molt obert, tenim moltes solucions, el problema és més aviat l'organització que tindrem, perquè, per exemple, actualment tenim una seu. Esperem que ens foragiten. I doncs, vet aquí. Es podia imaginar que no voldria fer coses amb nosaltres. I s'ha verificat.
3: Joan Leritier, fundador de Slow Food País Català, en una entrevista que podreu escoltar a radioarrels.cat. La prefectura de Catalunya Nord ha pres un decret que prohibeix les free party o rave no declarades sobre tot el territori. Les autoritats volen evitar concentracions de més de 500 persones amb música amplificada. El decret prohibeix també la circulació de vehicles que transporten material de so amb destinació o procedència d'una d'aquestes concentracions. 7 economistes sud-catalans han publicat un informe sobre l'evolució econòmica de Catalunya durant el darrer quart de segle. Els autors constaten que, malgrat un creixement del producte interior brut global, el PIB per càpita ha evolucionat per sota de les economies comparables, mentre la productivitat se situa un 13% per sota de la mitjana europea. Atribueixen aquest estancament de l'economia catalana a un model basat en sectors de baixa productivitat com l'hostaleria, el comerç minorista i la indústria càrnia, sostinguts, segons els autors, per una subvenció implícita que recau sobre la resta de l'economia. Els autors adverteixen que mantenir el model actual pot derivar en una fractura social. L'actualitat internacional, per acabar, amb l'Organització Mundial de la Salut, ha declarat una emergència de salut pública d'importància internacional per un brot d'Ebola que afecta la República Democràtica del Congo i Uganda. L'Agència de Salut de la Unió Africana registrava fins dissabte 336 casos sospitosos i 88 morts probables. L'OMS demana coordinació internacional urgent. I com cada dia, ara completem tota aquesta informació amb la que concerneix el temps.
5: Bon dia. Encara inestabilitat sobre el nostre territori. Al matí, a l'est d'una diagonal que va de Sant Pau de Fenollet a Ceret i a Clarianes, i a l'oest és molt més carregat, amb precipitacions que haurien d'arribar a la tarda. El vent és molt moderat. Un refrany popular diu: fins al 12 de maig l'hivern no diu me'n vaig. Som al 18 i les màximes són encara baixes, 11 a Real, 13 a la Guingueta, la Francina Prats de Balaguer tindrà 12 graus, 15 a Castell, 19 a Codalet, 20 a Boleternera, Nils i Vingrau, 19 a Sant Joan Pla de Cort i 16 a Manyaques al Vallespí. Avui és Sant Eric i Sant Venanci. El 18 de maig de 1804, Napoleó s'autoproclama emperador de França. El 18 de maig de 1909, mor Isaac Albéniz, compositor i intèrpret nascut a Camprodon. I com és el Dia Internacional dels Museus, ja podeu preveure una visita al museu que li és dedicat al seu poble de naixement.
2: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: La revista de la setmana.
0: Amb Pasqual Tirac.
6: Entrem en comunicació amb en Joan Morales, el director de la revista Descobrir, i així, com cada mes, tindrem alguna idea del sumari. Bon dia, Joan.
7: Molt bon dia.
6: A la portada del mes de maig, el tema central, nos porta cap a Lleida, a les Garrigues Altes. I bé, tot que el nom Garrigues sembla indicar una vegetació pobra, de fet és un paisatge agrícola molt ric, no?
7: Sí, efectivament. Un paisatge on l'oli o l'olivera té una presència importantíssima i ve una zona, sí, això sí, de paisatge de secà, però que, diguéssim, els que ens agrada la primavera, ara veiem que és especialment esplendorós, no? De fet, ara, per exemple, el paisatge de les Garrigues és un paisatge de mosaic, és un paisatge on té prats molt verds, camps de cereals, amb roselles, arbres fruiters amb flor, a banda, com dic, les mateixes oliveres o els ametllers. Per tant, una zona, diguéssim, molt agradable de visitar, especialment ara, a l'hivern, potser és una zona més boirosa, una zona, diguéssim, un punt més grisa, tot i que amb un encant també molt especial. I bé, doncs, aquesta zona és una zona que es destaca per, des de ja fa anys, per reivindicar especialment el paisatge de l'oli, reivindicar l'oli com a producte. Estem parlant segurament d'uns dels olis més bons del món, l'oli de les Garrigues. I estem parlant també d'una zona, doncs, que té un gran patrimoni de pedra seca, amb alguns elements com els jups, com espones, com basses, com murs, que són absolutament impressionants. Té ja també algun celler, com per exemple el de Quadrat a l'Albagés, que és absolutament increïble i singular. I després barraques de pedra seca, algun petit aqueducte, ponts... És a dir, és una zona eminentment agrícola, però una zona, diguéssim, que queda bastant al marge del que són els circuits més habituals de les principals infraestructures i que, clar, que és molt agradable de visitar i, a més, insisteixo, que té doncs, aquest element de l'oli i del paisatge de mosaic agrícola com a grandíssim atractiu, amb uns quants productes doncs, que val molt la pena de tastar i de saber com es fan. I, per tant, en aquest dossier nosaltres bàsicament doncs, expliquem doncs, això, interpretem aquest paisatge, ens endinsem en la natura d'aquesta zona, una zona on hi ha també diverses balmes, on hi ha algunes formacions geològiques interessants i també una zona, diguéssim, doncs, que té alguns monuments superinteressants, com la necròpolis medieval del Saladà, amb unes tombes excavades a la roca que són impressionants, o l'església de Sant Antoni, o, per exemple, el jaciment de pintures rupestres de la cova dels Moros, del Cogul, que a més ara està perfectament mosaïtzat i que té fins i tot una experiència immersiva que permet traslladar-se a l'època en què es van pintar i, per tant, doncs, en conjunt, com dic, una proposta super interessant i de descoberta, no? De descobrir una part del país que no és segurament la que tenim en ment i la més present.
6: Sí, he vist les fotografies de les pintures rupestres, són realment interessants, molt, molt impressionants.
7: Sí, la veritat és que el jaciment de la Roca dels Moros del Cogul està inscrit en la llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO i, de fet, estan considerades un dels millors exponents de l'art rupestre llevantí de la península, tan formats per figures de diferents èpoques i estils, no? Pictòrics, hi ha cavalls, hi ha caçadors, hi ha diversos elements i, diguéssim,

0: obres que s'hi han fet.
1: Efectivament, la Catedral de Barcelona, que és també un dels elements patrimonials més importants de la ciutat, de la capital catalana, doncs bé, tots la coneixem, no? Té un munt d'elements, de claustres, de pintures, d'elements arquitectònics que són absolutament únics i singulars, però ara tenim la possibilitat, doncs, d'una banda, de gaudir, doncs, dels vitralls, no? D'aquests vitralls antics que daten del segle XV, que necessitaven una restauració i que ara s'han restaurat, situats a la mateixa nau principal de la catedral. Doncs aquests vitralls filtren una nova llum i un nou color a l'interior de la seu. Això ara és possible, doncs, de veure-ho, com és també possible de visitar el terrat de la catedral, que ens regala unes vistes sobre la ciutat absolutament privilegiades, i amb la qual cosa doncs tenim una nova excusa, doncs, per visitar, doncs, aquest monument on hi tenim, doncs, de tot, del que podem trobar en una catedral d'origen gòtic com la nostra, no? amb àngels, gàrgoles, cimboris, creus, en fi, tota mena d'elements. I també, a més, doncs, aprofitem la vinentesa per parlar de Sant Sever, a pocs metres, de fet, de la porta de Santa Eulàlia, fent paret amb la petita plaça de Garriga i Bax. Hi ha Sant Sever, que és una petita església també construïda en època barroca, cap al 1700. I des, doncs, Sant Sever també és una visita que està just al costat de la catedral, que moltes vegades està com eclipsada, lògicament, per la seu, però que nosaltres intentem, doncs, també recomanar la visita allà, tenint en compte, doncs, que ja hem visitat prèviament, no?, doncs, la catedral.
0: Té res a veure amb la catedral, però hi ha un altre article sobre orgues, però en aquest cas orgues geològiques. Nosaltres aquí a Illa tenim concrecions argiloses, blanques, erigides cap al cel, en diem les ximeneies de Fades, o bé les orgues d'Illa. Són concrecions arenoses també allà a Castelló de la Plana?
1: Sí, són els orgues de Benitendús. És un dels reportatges també. Els orgues de Benitendús es troben a la Plana Baixa, en plena Serra d'Espadà, i són, sí, són argiloses, el que passa que no tenen potser un to tan blanquinós com les orgues d'Illa, sinó més aviat ocre, tirant cap a vermellós. En qualsevol cas, són formacions similars, perquè ens entenguem. Són, doncs, formacions geològiques molt impressionants, diguéssim, que s'obren, no?, en el paisatge, i que, doncs, creen xemeneies, que creen formacions fantasioses, no?, que han donat peu també, doncs, a llegendes i han donat peu a mitologia en tota aquella zona. A més, els orgues permeten també tenir una vista important sobre el petit embassament de Benitendús, que regula les aigües del riu de Veo, que és el riu que hi ha just en aquella vall. I bé, doncs, al final parlem també, doncs, del castell de Maús o de Suera, un baluard on un andalusí encercat l'Andalús, doncs, va viure en aquella zona que era, mentre era zona de frontera, fins que van venir els cristians, o de les trinxeres de Vilamalur, que són una zona de guerra en els últims estreps orientals d'aquest sistema, no? Per tant, diversos elements que permeten d'alguna manera gaudir d'uns paisatges espectaculars, una zona també, pensem, de paisatge molt marcat per l'alzina surera, ja que la Serra d'Espadà és una gran productora, o ha estat tradicionalment una gran productora de suro, i després, doncs, evidentment, aquesta riquesa geològica de la pedra en les diverses manifestacions que representa tota aquesta zona, amb pobles, diguéssim, de muntanya tan bonics com Benitendús mateix, o Aín, o l'Alcúdia de Veo, no? Que són pobles molt interessants i molt recomanables de visitar.
0: Molt bé, i bé, aquests són els tres temes, podríem dir, principals, i suposo que hi ha molts més d'altres, no?
1: Sí, efectivament. Hi ha una proposta, per exemple, cap de setmana per visitar Pujalt, hi ha rutes, doncs, per Montcada i Reixac, per Tornafort, per Calafell, bé, en fi, vull dir, com

0: Sempre hi ha moltíssimes altres propostes, també d'agenda, hi ha algun reportatge també que parla doncs, de les coeteres del Delta de l'Ebre o, per exemple, sobre l'electricitat que genera amb les centrals hidroelèctriques reversibles. Bé, en fi, hi ha molts continguts que espero que us podran interessar tots plegats.
1: Suposo que sí. Tothom cap a la llibreria catalana a trobar i comprar el número del mes de maig o, com sempre, llegir-lo en línia si sou abonats, perquè, com cada mes, la revista Descobrir us proposa destinacions ben originals i interessants. Moltes gràcies, Joan Morales. Ens retrobem el mes que ve.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé.
0: A reveure.
1: Adéu, adéu.
0: Adéu.
2: La revista de la setmana.
3: Radio Arels. A la Llagona, 93.1.
4: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
5: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: Els atacs contra la llengua. Converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025. El País Valencià amb Víctor Labrado. Parlem amb en Víctor Labrado, que és exprofessor de secundari, ara jubilat, escriptor, director d'una revista, La Veus dels Llibres, al País Valencià.
1: Coordinador.
0: Es nota que en aquest segle XXI, diríem, d'aquesta manera, hi ha atacs gairebé sistemàtics a tots els territoris de parla catalana. Com ho tenim al País Valencià?
1: Mira, jo en principi diria que ho tenim bé, perquè també ens ataquen en la mesura que progressem. Normalment diuen, ara han creat el conflicte. No, el conflicte no es crea. El conflicte reviscola. El conflicte estava somort i de vegades, quan es produeix un avanç significatiu o no de la llengua, es produeix un atac, segurament per compensar, no? Per compensar aquest... I la veritat és que sí, mira, aquí a la universitat em van confiar una sessió sobre els atacs a la llengua i dius, home, puc triar, eh? Hi ha material, se'n pot parlar de molt. I costava fer una mostra dels atacs més significatius, perquè bàsicament hi ha dues menes d'atacs, els que fan mal i els que no. El contrari, hi ha atacs tan mal fets que poden acabar fins i tot beneficiant-nos. I això passa. És una situació complicada, rica, i no ens avorrim. Estem entretinguts i fins i tot a vegades divertits.
0: Qui ataca? És el del banc polític que hi ha atacs?
1: Mira, els atacs són transversals, que et diuen ara els moderns. Te'ls pots esperar per la dreta i per l'esquerra. I de vegades els atacs que venen de l'esquerra són més intel·ligents i fan més mal, de vegades. És a dir, no es pot dir que la dreta tinga l'exclusiva dels atacs. I és una cosa que és perniciosa perquè hi ha gent que respon molt fàcilment als atacs que venen des de la dreta. Però quan els atacs venen de l'esquerra costa més de respondre, perquè sembla que si qüestiones una mesura concreta de l'esquerra, estàs afavorint la dreta. És una dinàmica de la qual hem de fugir. Un atac a la llengua és un atac a la llengua i s'ha de considerar objectivament.
0: Aquests atacs es concretitzen per atacs al nivell, per exemple, de les polítiques d'ensenyament i o més enllà?
1: La llengua ens l'ataquen a tots els nivells, a l'ensenyament també, a l'ensenyament també. I concretament el govern progressista que hem tingut entre el 2015 i el 2023, per exemple, va acabar amb les popularment anomenades línies en valencià, dins les quals hi havia tota la immersió lingüística que teníem. Per allò de que tots han de ser iguals, ha de fer una cosa uniforme en tot el país, cosa que és impossible, perquè al País Valencià la situació de la llengua varia a vegades de comarca a comarca. Perquè, mira, des de la ribera del Xúquer, tant l'alta com la baixa, fins al Coll, passant per la Safor, Gandia i fins a... davant, ja molt prop d'Alacant, la llengua té una densitat de parlants important, que varia en una ciutat mitjana de 50 o 60 mil habitants, com puguen ser Alcoi o Gandia o Alzira. La llengua fluixeja una mica, el castellà ha penetrat més en les ciutats, que allà són les més grans que hi ha, de 50.000 o 60 mil habitants, i les poblacions mitjanes i petites la llengua ha aguantat molt millor, eh? Però després tens zones com la ciutat de València on la llengua patix. A la ciutat d'Alacant està pitjor. I de fet no hauríem de parlar de com està la llengua a Alacant. Doncs mira, Alacant i Perpinyà s'assemblen, entre altres coses perquè són els dos extrems d'una mateixa realitat, els dos extrems geogràfics, vull dir. És evident, eh? Només cal posar-se el mapa davant.
0: És que hi ha manera de revertir-ho, això.
1: Sí, certament. És a dir, el que s'ha perdut es pot trobar. Si t'ha passat amb les claus, pot passar-te amb la llengua. És a dir, jo a vegades he perdut les claus, no he perdut la casa per això. Les he trobades i he tornat a entrar. I hem tingut experiències de reversió de la llengua. És a dir, a la mateixa ciutat de València hi ha una recuperació insuficient i, si vols, ínfima, però es pot parlar d'una recuperació. És a dir, ara fa 4 o 5 anys quasi em vaig emocionar perquè en una col·laboració que em van demanar en un institut d'ensenyament secundari vaig sentir un rogle de joves adolescents parlant entre ells en català a la ciutat de València. No m'ho creia, ho sentia i no m'ho creia. Vaig anar a demanar-ho als professors, dic, teniu alumnes que parlen valencià entre ells? Va, sí. I jo dic, ep, campanes i traques, fa mig segle que no ho teníem. Això pot ser, són pocs exemples, però sovint menysprem el pas del 0 al 0,1. I el pas del 0 al 0,1 sol ser el més difícil i sovint el més important. Cal donar-li continuïtat. En el 0,01 no n'hi ha prou mai. Però és que el 0,01 és l'única manera d'arribar al 2 o al 3%. Saps? I està donant-se. I un progrés molt significatiu és que, mira, la immersió, les línies en valencià van començar en les zones on la llengua aguanta millor, com ara a la Ribera. La Ribera, alta i baixa, és una comarca que està entre 250.000 i 300.000 habitants, poca broma, i està a prop de la ciutat. I aleshores va passar el contrari del que passa normalment. Una capital és capital perquè irradia usos i costums. Però en aquest cas va passar al revés. De les poblacions mitjanes i petites va ser la capital la que es va contagiar. I al cap d'una dècada o de dues dècades, la gent de la ciutat, pares i mares que ja no parlaven valencià, sovint perquè ja feia dues o tres generacions que s'havien castellanitzat, bàsicament durant el franquisme, aquests pares i mares incapaços de parlar en valencià inscrivien els seus fills a les escoles en valencià i els seus fills esdevenien valencianoparlants, en diversa proporció.
0: Per tant, cal guardar la fe i l'esperança. I, per parlar d'un altre sector, el nivell dels mitjans de comunicació, com ho tenim?
1: Pitjor. Pitjor, perquè això ja no depèn tant de les iniciatives de les persones ben intencionades. És a dir, en la mesura que cal diners per a fer la maniobra, aquí ja comencem a, no comencem a patir, no, patim molt més. Mitjans, malament. En mitjans estem malament. I la situació és difícil, perquè jo crec que si a tots els valencianistes o nacionalistes, digues com vulgues, si ens volten cap per avall i ens saxen, no cau un euro. I això és un problema. Necessitem patriotes rics i no en tenim encara.
0: Víctor Labrado, de Sueca, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Visca la Catalunya Nord.
0: El País Valencià, amb Víctor Labrado.
2: La meva llengua crido fort, sempre dempeus.
0: Els atacs contra la llengua. Converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon dia. Encara inestabilitat sobre el nostre territori, al matí a l'est d'una diagonal que va de Sant Pau de Fenolleda a Ceret i a Clarianes, i a l'oest és molt més carregat, amb precipitacions que haurien d'arribar a la tarda. El vent és molt moderat. Un refrany popular diu: fins al 12 de maig l'hivern no diu me'n vaig. Som al 18 i les màximes són encara baixes, 11 a Real, 13 a la Guingueta, la Francina Prats de Balaguer tindrà 12 graus, 15 a Castell, 19 a Codalet, 20 a Boleternera, Nils i Vingrau, 19 a Sant Joan Pla de Cort i 16 a Manyaques, al Vallespí. Avui és Sant Eric i Sant Venanci. El 18 de maig de 1804, Napoleó s'autoproclama emperador de França. El 18 de maig de 1909, mor Isaac Albéniz, compositor i intèrpret nascut a Camprodon. I com és el Dia Internacional dels Museus, ja podeu preveure una visita al museu que li és dedicat al seu poble de naixement.
3: Radio Arrels, a Canet, 95.
4: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat. El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
5: El cantautor Roger Torné acaba de treure el seu darrer disc, que es diu Doctor Pearson, i és el seu segon treball. El 2023 publicava Oliveres i Pinyols, el seu primer disc. Roger Torné, bon dia.
6: Bon dia, què tal?
5: Molt bé, molt bé. Aquesta setmana presentarem 5 cançons del teu últim disc, doncs, que es diu Doctor Pearson. Què representa aquest Doctor Pearson per tu?
6: Doctor Pearson, aviam, és un treball una mica diferent al que has mencionat anteriorment d'Oliveres i Pinyols, perquè no és un àlbum tan conceptual i no hi ha un fil tan clar a seguir. I llavors, per mi, Doctor Pearson suposa una mica una alliberació, en tant que exploro noves sonoritats, noves maneres de composar i hi ha més diversitat, diguem. Llavors, m'ho he passat molt bé amb aquest àlbum. Ha sigut divertit.
5: El teu primer disc el vas treure, doncs, el 2023. Ara acabes de treure aquest últim disc. Era important per tu fer discos i no anar traient singles o fer només EPs?
6: No és important per mi. Sí que és veritat que ara hi ha la tendència de més aviat de treure singles, de treure EPs, coses més de curta durada. Però com que jo tenia bastantes cançons ja compostes, vaig dir, pues trec un àlbum i ja està. Va ser com més, com que tinc diverses cançons, les faig, les englobo dins d'un mateix àlbum i no cal anar fent això de treure singles i anar allargant el procés. No sé, va sorgir així una mica.
5: Ara parlarem de la primera cançó del disc, que es diu Inexplicable, una cançó on parles de física, matemàtiques, sociologia i diferents altres assignatures. Doncs dius que, per exemple, pots explicar la teoria de les cordes. Tu has estudiat
6: alguna cosa de tot això,
5: en realitat?
6: No, realment no en tinc ni idea. No sé, em semblava divertida la idea. O sigui, realment aquesta cançó neix de la idea de dir, bueno, pues, l'amor quan s'explica perd una mica la seva màgia, no? Llavors és difícil d'explicar a vegades, però hi ha moltes coses que sí que es poden explicar, no? I que són més racionals. En canvi, això, l'amor no ho és tant, és com que hi ha una metàfora que fa servir, no recordo, un poeta alemany de romàntic que deia que els científics tenien la mania, no?, de no contentar-se en veure el vol d'una papallona, sinó que l'havien d'atrapar, la papallona l'havien de tallar, esquartar amb diferents parts i estudiar-la, no? Llavors és com que una mica l'amor és això, no? Una mica, si es pot explicar o si s'intenta explicar, és com que perd una mica la seva màgia. Llavors volia com captar aquesta cosa en la cançó i encara que no tingui ni pajotera idea del que és la teoria de les cordes, em va semblar graciós, doncs, anar ficant coses que es poden explicar o que sí, que teòricament es poden explicar, i en contraposició a aquesta part més emocional que és l'amor, no?
5: Sí, de fet, les emocions i les coses que podem sentir per les persones, a la ciència també a vegades li costa una mica explicar-ho perquè hi ha tants factors diferents.
6: Exacte, exacte. Llavors és com tu viu l'experiència de l'amor i ja està, deixa't de buscar-li explicacions i ja està. Llavors, bueno, em va sortir aquesta cançó una mica més divertida també.
5: Tu ets una persona que necessita sempre buscar les explicacions de les coses?
6: Sovint sí, sovint sí. Llavors per això també et deia això d'aquest àlbum, no? que és una mica més una alliberació, perquè jo sempre li busco com el sentit de tot, o intento sí, buscar-li com la raó, el per què. I llavors crec que desprendre's una mica d'aquesta mania no està de menys, vull dir que està bé. Llavors és més lliure aquest àlbum, i la cançó d'una explicable també té aquesta part d'això, no? De dir, bueno, pues no cal que s'expliqui tot, no cal que trobar-li un sentit a tot, un per què, no? Vull dir, coses que amb el fet de viure-les i sentir-les ja està bé.
5: Doncs escoltem Inexplicable de Roger Torner.
7: Si vols puc explicar

0: Això és el disc de la setmana i acabem de sentir Inexplicable, de Roger Torner. Ens retrobem demà per parlar d'una altra cançó d'aquest cantautor.
1: Ràdio Arrels.
2: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: L'associació Slow Food País Català ha estat bastant vinculada al municipi d'Elna durant els darrers anys, han fet moltes activitats. Una de les més emblemàtiques és el Mercat de la Terra. A aquesta hora podem saludar Joan Leditier, bon dia.
4: Bon dia.
3: Aquesta vinculació amb el municipi d'Elna, amb aquest canvi polític que hi ha hagut a les darreres municipals i l'arribada d'un batlle d'extrema dreta, podríem dir no només que s'ha refredat, sinó que ha canviat bastant el paradigma, no?
4: Sí, haig de dir una cosa que ningú no ha dit, és que aquest batlle, aquest alcalde, tenia raó quan contestava que no era d'acord amb la classificació extrema dreta. Fins i tot ha fet un recurs al Tribunal Administratiu dient el prefecte ens va fotre a l'extrema dreta i no té dret. Bé, per què tenia raó? Perquè un que és a l'extrema dreta de l'extrema dreta no és a l'extrema dreta, és més a dret que l'extrema dreta, doncs no fa part de l'extrema dreta. Tenia raó aquest senyor, no és d'extrema dreta, és de l'extrema dreta de l'extrema dreta, o potser a fora de l'extrema dreta en direcció de la dreta. Doncs ens van foragitar, efectivament.
3: Doncs sí, de fet, això, us han foragitat i a més tampoc no haguéssiu quadrat gaire. Clar, això com a associació, com us afecta ara? Perquè, evidentment, si teníeu el punt neuràlgic, diguem, a Elna, i ara no el teniu més, què fareu ara? Canviareu de municipi o...?
4: Home, és una qüestió d'adaptació. Jo tinc 74 anys... Vaig crear aquí al País Català l'implantació del Slow Food, del moviment, en 97, doncs aviat 30 anys, i començava una mica diguem que no hi havia molta possibilitat de desenvolupar l'activitat, fins i tot estava minvant, però en 2019 un senyor va venir, que és l'André Triva, i és hortolà, feia gums amb agroecologia i permacultura, i ell va venir a l'associació. I junts van decidir en 2020 que quan l'extrema dreta va agafar l'Ajuntament de Perpinyà, de marxar de Perpinyà. I van marxar immediatament. Però ell era molt a prop de l'alcalde, no era pas alcalde, el Nicolà García, es presentava en 2020, era a la llista, i ens va dir, si guanyem nosaltres, veniu a Elna, us acollim bé. I es va passar així, és a dir que vam anar immediatament a Elna, on vam tenir una seu i tantes activitats durant, bé, finalment, 6 anys. Vet aquí l'històrica d'això. I ara marxem. Però el que vull dir és que finalment tenim capacitat d'adaptació. Hem començat amb una seu a Ribes Altes, perquè visco a Ribes Altes. Després de molts anys hem tingut la seu a Perpinyà i després a Elna, i ara no sé on, perquè tenim una coordinatrice que és molt espavilada i no tenim por, fins i tot t'explicaré després que ha estat una sort d'això.
3: Doncs anem cap aquí, explica-m'ho, perquè el fet que hagueu de marxar d'Elna, et preguntava si sabíeu una mica cap on aniríeu i m'has comentat abans que teniu diverses opcions, no?
4: Sí, de fet hi ha una... no sé quina paraula en català per rutina, potser no existeix. Rutina també, sí. Rutina, potser ve de l'italià, rutina, petita ruta, no sé, però és bonic, rutina. Però finalment la rutina començava a instal·lar-se a Elna i ara sortim de la rutina, perquè érem segur que aquest senyor no continuaria amb nosaltres, perquè no diré que bé, Slow Food no és una organització ni d'esquerra ni d'extrema esquerra, no, és una organització que és apassionada per millorar l'alimentació de tots i per salvaguardar una agricultura virtuosa. Això sí. Bé, aquesta gent se'n fot molt bé, se'n fot d'això. I doncs, la Clara, es diu Clara, la Clara, vam dir, bé, de totes maneres, és quasi segur que no quedarem aquí. No hem tingut cap sorpresa. I doncs, va sortir un post al, no sé si és Facebook o Instagram, o, va sortir un post dient, bé, vet aquí com treballem amb els, les comunes, les poblacions, com, bé, els ajuntaments, diguem. Però també el territori i la gent, eh? no només els ajuntaments. Quin servei, quin missatge volem difondre. I doncs va sortir un text bastant llarg explicant què fem, què volem fer, com s'entén això i què és el model econòmic, que costa i que fa. I això el va sortir fa 10 dies i de seguit vam tenir tota una gent, tots uns pobles, tots uns alcaldes que van contactar-nos per dir bé, ens interessa molt, ens interessa molt. El nivell de like i de lectors de les xarxes va multiplicar-se per 10. O és que bé, tindrem de trobar una altra organització, però finalment, quan fem una festa amb productors i una calçotada, per exemple, la podem fer que gira el país en pobles de territori. I ara hem tingut tant de contactes que podem trobar diversos pobles i fer la calçotada 3 mesos en 3 pobles, per exemple, al moment del calçot. Dic això, estem reflectint, però per triar solucions, no pas perquè no sabem què fer, és per trobar un model i l'estem, hem preparat un, això que jo he anomenat això, un vademecum, és a dir, una llista de com funciona treballar amb nosaltres. Tenim un poble amb qui ja estem preparant un contracte per tenir activitats aquest estiu fins a l'hivern, un poble important simbòlicament. Tenim una persona que és alcalde d'una sotprefectura. Hi ha pocs, n'hi ha que dos.
3: Sí.
4: Coneixes les sotprefectures?
3: Sí, sí, sí, sí.
4: Doncs pots endevinar...
3: Pot ser Prada o Sarés.
4: Prada, i a més aquesta persona és president de la comunitat de comunes.
3: Que per tant és la batllessa de Prada. No,
4: sí.
3: No té més secret.
4: La nova.
3: Sí,
4: eh?
3: Sí, sí, sí.
4: Bé, és molt amic meu, la conec des de que va néixer, però vull dir, aquesta persona... Jo ja he anat a les reunions públiques quan es presentava, és completament obert amb això. I doncs, i a més, l'important del que fem és fer coses pel territori. I ell és vicepresident del Consell Departamental per l'atractivitat del territori. Com és intel·ligent? Bé, entès que el que fem és una cosa interessant per l'atractivitat. Doncs vull dir, actualment tenim pobles que ens contacten perquè volen. Bé, en un poble bastant important a tocant a Elda, no és l'Ajuntament, que és nou, és l'Associació de Comerçants. Doncs tenim possibilitat, sigui crear uns mercats, perquè el concepte de mercat de la terra és un concepte slow food, no l'hem inventat nosaltres. Hi ha un a Barcelona i a Itàlia ja potser n'hi ha 200. I doncs, Triva, el que em va agafar per fer el mercat de la terra, en 26 era candidat per ser alcalde. Doncs em sent molt lligat amb la llista que hauria pogut guanyar, perquè políticament hi ha hagut una persona que ha quedat i ha fet guanyar l'extrema dreta de l'extrema dreta. Perquè, bé, normalment aquesta persona ha tingut 20%, els altres 30 i picos. I 20% no et presentes al segon torn. I ell es va presentar, va passar al segon torn amb 10%. Vol dir que 10, la meitat dels seus electors van dir per què votar per aquesta persona no té sentit.
3: Clar.
4: Però, bé, una part dels seus electors no volien la gent a l'entorn de Nicola García i doncs van preferir votar per l'extrema dreta de l'extrema dreta. Doncs com marxem, estem molt obert, tenim moltes solucions, el problema és més aviat l'organització que tindrem, perquè, per exemple, actualment tenim una seu. Esperem que ens foragiten. Puc dir les coses perquè De català no crec que hi hagi molta gent a la llista que sapigui.
3: No t'entendran, no?
4: No ho sé, no ho sé.
3: Precisament parlàvem d'aquest batlle de molt extrema dreta d'Elna i ens en volies parlar més concretament. Ja has deixat clar que com a associació, encara que sigui pel fet que un membre de la vostra associació es presentava a les eleccions, teníeu més simpatia per una llista més continuista, diguem, que evidentment per aquesta molt extrema dreta, però ens volies parlar d'aquest batlle més concretament, un batlle que havia estat a l'entorn de partits petanistes...
4: Sí, sí, bé, el Moviment Zulfut no té, per exemple, tinc exemple a Itàlia, perquè el Moviment Zulfut va néixer a Itàlia. Tinc exemple d'un ministre de l'Agricultura de la dreta, no pas de l'extrema dreta, però de la dreta extrema. És a dir, era un que feia un antic neofeixista que havia sortit per tornar a la dreta i va ser ministre de l'Agricultura del Berlusconi. Però havia fet molt camí aquest senyor. Recordo que en una gran manifestació que és cada dos anys a la ciutat de Turí, a Itàlia, va dir en un discurs que el que feia el Moviment Zulfut era extraordinari. Això. Vull dir que fins i tot gent de dreta, per exemple, l'alcalde del Soler ens va fer venir fa 10 anys a fer coses, era de dreta. No és una qüestió de pensar que nosaltres fem coses només amb gent d'esquerra. No és això. Però fem de... Per exemple, fem coses en les quals hi ha la dimensió d'identitat catalana. Aquesta extrema dreta no en vol d'això. No en vol. Doncs, aquest senyor sabíem que no voldria de nosaltres perquè el que fem no és, com en diu en francès, la tassa de te. No és el seu esmorzar de cada matí, això. I jo conec... molta gent, vinyaters i consumidors. Fa 15 anys que els dic no compreu vi en aquesta gent. No és una novetat. Són coneguts. Jo n'he entrat mai en un dels seus magatzems. Crec que en té dos. Són dos germans, Perquè, home, tens al territori un senyor que va ser foragitat del Front Nacional, era el nom a l'època, perquè era massa dreta. Et pots qüestionar una mica.
3: Has de fer mèrits,
4: I doncs què va passar? Va fer part d'una llista que fa l'estat francès, que és una llista oficial de terroristes. Es diu Fichier S. No sé per què S pot ser especial o no sé exactament. No sóc especialista d'això, però els fundamentalistes perillosos surten el fitxer S. I potser que aquesta llista va sortir al moment d'alguns atemptats parisencs. No pas aquest del Bataclan, que va ser en 2015. Però abans hi ha hagut els atemptats. Va començar als anys 90, fins i tot 80. Doncs no és una novetat. I l'estat francès ha tingut d'adaptar-se i va crear aquesta llista que permet a la policia i a alguns serveis de l'estat de seguir la gent per anticipar atemptats, per exemple. I ell feia part d'un partit petit, d'un centenar de persones a l'estat francès, uns membres dels quals van matar un senyor, un jove que es deia Méric i que era un militant d'extrema esquerra. Uns membres d'aquest petit partit van matar un militant en una manifestació. I en el govern de l'època, era, bé, 2012, potser l'inici de la presidència del president François Hollande, que va ser elegit en 2012, el ministre de l'Interior de l'època diu aquest partit s'ha de dissoldre perquè és petenista. A França no pot ser petenista. La llei no permet que siguis revisionista sobre aquest govern que va ser aquest de la col·laboració i de l'acolliment dels nazis. Doncs, no era un partit nazi, però és un partit petenista, que és il·legal. I a més que va anar fins a la violència, matant alguna persona. Doncs van matar aquest jove, el partit va ser dissolt i tots els membres van incorporar la llista Fichier S. llista de persones que cal vigilar, que cal seguir perquè són potencialment perillosos. Bé, ara ha sortit d'aquesta llista, perquè estic parlant de 2013, però en aquest moment, suposo que en aquest moment el Front Nacional va dir no, aquesta gent no el volem. Donc, vull dir, ve d'això aquest senyor, ve d'això. I encara avui és favorable a la monarquia, al generalíssimo Franco, a tot. Bé, suposo que fa atenció a no parlar del moviment nazi perquè és il·legal i no podria presentar-se. Però m'han dit alguna persona que encara està seguit per, no sé com es diu en català, l'ensenyament general, que són serveis especials d'informació. I doncs, vet aquí, es podia imaginar que no voldria fer coses amb nosaltres. I s'ha verificat.
3: Doncs s'ha verificat amb aquest personatge que ha guanyat a Elna i que, com a efecte col·lateral, diguem, ha afectat a aquesta associació Slow Food, però que tot i això heu trobat ja contactes a diferents municipis de Catalunya Nord i, per tant, podreu continuar fent la feina.
4: Sí, a més, des del moment que era Elna, estic parlant com si fos jo, no, que el moviment, que l'associació era Elna, finalment no s'ha continuat una feina que havíem fet des del 97, que és anar en molts llocs. Varen fer una manifestació sobre les anguilles a l'Estany, varen fer moltes coses, varen provar de salvaguardar el nap de Cerdanya fent amb un productor, varen fer moltes coses al territori durant 25 anys. Però des de 2020 érem tancats a Elna i aquest senyor ens va alliberar. Ens va sortir al territori.
3: Doncs mira, si ho podem comptar com una cosa positiva...
4: Sí, sí, li donem gràcies, li donem gràcies.
3: Queda clar, Joan Leritia, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Ràdio Arrels, en FIAC 95.

0: Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: L'actualitat d'aquest dilluns 18 de maig. Ràdio Arrels, bon dia. Continua la vaga a la clínica Medipol de Cabestany. A més, avui el Tribunal de Perpinyà ha d'examinar una denúncia presentada pels sindicats que consideren que la direcció abusa de les requisicions del personal en vaga. Per altra banda, les negociacions no han progressat gens en aquesta clínica, contràriament a Sant Pere, on es va arribar a un acord. Fa 25 dies que una part del personal de Medipol està en vaga per demanar millores salarials i de les condicions de treball. L'associació Slow Food País Català marxa d'Elna per la pèrdua de la subvenció que li atorgava fins ara l'Ajuntament. El nou equip municipal d'extrema dreta ha fet saber a l'associació que no podria comptar més amb l'ajuda d'aquest Ajuntament. Slow Food ja sap que fora dels ajuntaments d'extrema dreta podrà continuar treballant amb diferents municipis de Catalunya Nord i estendre encara més la seva activitat. Joan Leritier, fundador de Slow Food País Català.
2: Haig de dir una cosa que ningú no ha dit. És que aquest batlle, aquest alcalde, tenia raó quan contestava que no era d'acord amb la classificació extrema dreta. Per què tenia raó? Perquè un que és a l'extrema dreta de l'extrema dreta no és a l'extrema dreta, és més a dret que l'extrema dreta. Doncs quan marxem, estem molt obert, tenim moltes solucions, el problema és més aviat l'organització que tindrem, perquè, per exemple, actualment tenim una seu. Esperem que ens foragiten. I doncs, vet aquí. Es podia imaginar que no voldria fer coses amb nosaltres. I s'ha verificat.
1: Joan Leritier, fundador de Slow Food País Català, en una entrevista que podreu escoltar a radioarrels.cat. La prefectura de Catalunya Nord ha pres un decret que prohibeix les free party o rave no declarades sobre tot el territori. Les autoritats volen evitar concentracions de més de 500 persones amb música amplificada. El decret prohibeix també la circulació de vehicles que transporten material de so amb destinació o procedència d'una d'aquestes concentracions. 7 economistes sud-catalans han publicat un informe sobre l'evolució econòmica de Catalunya durant el darrer quart de segle. Els autors constaten que, malgrat un creixement del producte interior brut global, el PIB per càpita ha evolucionat per sota de les economies comparables, mentre la productivitat se situa un 13% per sota de la mitjana europea. Atribueixen aquest estancament de l'economia catalana a un model basat en sectors de baixa productivitat com l'hostaleria, el comerç minorista i la indústria càrnia, sostinguts, segons els autors, per una subvenció implícita que recau sobre la resta de l'economia. Els autors adverteixen que mantenir el model actual pot derivar en una fractura social. L'actualitat internacional, per acabar, amb l'Organització Mundial de la Salut, ha declarat una emergència de salut pública d'importància internacional per un brot d'Ebola que afecta la República Democràtica del Congo i Uganda. L'Agència de Salut de la Unió Africana registrava fins dissabte 336 casos sospitosos i 88 morts probables. L'OMS demana coordinació internacional urgent. I com cada dia, ara completem tota aquesta informació amb la que concerneix el temps.
3: Bon dia. Encara inestabilitat sobre el nostre territori. Al matí, a l'est d'una diagonal que va de Sant Pau de Fenollet a Ceret i a Clarianes, i a l'oest és molt més carregat, amb precipitacions que haurien d'arribar a la tarda. El vent és molt moderat. Un refrany popular diu: fins al 12 de maig l'hivern no diu me'n vaig. Som al 18 i les màximes són encara baixes. 11 a Real, 13 a la Guingueta. La Francina Prats de Balaguer tindrà 12 graus, 15 a Castell, 19 a Codalet, 20 a Boleternera, Nils i Vingrau, 19 a Sant Joan Pla de Cort i 16 a Manyaques, al Vallespí. Avui és Sant Eric i Sant Venanci. El 18 de maig de 1804, Napoleó s'autoproclama emperador de França. El 18 de maig de 1909, mor Isaac Albéniz, compositor i intèrpret nascut a Camprodon. I com és el Dia Internacional dels Museus, ja podeu preveure una visita al museu que li és dedicat al seu poble de naixement.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Catedrales musicales. El patrimonio arquitectónico catalán y la seva relación amb la música.
6: Avui som al centre de la ciutat de Barcelona. A poques passes de la catedral hi trobem la plaça del Rei. Aquesta plaça es va urbanitzar la segona meitat del segle XIV durant el regnat de Martí l'Humà i ha estat la seu històrica del poder comtal i reial a la ciutat. Es tracta d'una plaça monumental envoltada per edificis gòtics i renaixentistes i tancada per pràcticament tots els costats, excepte per l'extrem sud-oest, on comunica d'una banda amb la catedral, mitjançant la baixada de Santa Clara, i d'altra amb el carrer de la Llibreteria a través del carrer del Veguer. Al costat nord en destaca la façana del Palau Reial Major, que és d'estil gòtic i que té la torre del Mirador del Rei Martí a l'extrem esquerre. Des d'allà es té una bona vista de la ciutat medieval. Actualment, aquest palau és una de les seus del Museu d'Història. A l'esquerra del Palau Reial Major hi ha el Palau del Lloctinent, o del Virrei, que ha conservat durant molts anys l'arxiu de la Corona d'Aragó, una gran font documental que a mitjans dels 90 es va traslladar en un edifici més modern al carrer dels Almogàvers, prop de l'estació del Nord de Barcelona. A la dreta del Palau Reial Major hi ha la Capella de Sant Àgata, un edifici gòtic català construït l'any 1302 per ordre de Jaume II d'Aragó, que era el nebot de Jaume II de Mallorca. La va construir com a capella del Palau Reial. La construcció va seguir sota els regnats de Pere el Cerimoniós i de Martí l'Humà. Primer es va voler dedicar aquesta capella a Santa Maria, però com que la capella custodiava les restes de Sant Àgata, el papat va fer una butlla per canviar-li el nom. Aquests tres edificis conformen la plaça del Rei de Barcelona, un dels indrets més visitats de la capital catalana, que va ser el lloc on es va enregistrar el vídeo promocional d'un dels himnes de les Olimpíades de Barcelona 92, l'Amics per sempre. Aquesta peça, composta pels anglesos Andrew Lloyd Webber i Don Black, va ser interpretada pel tenor Josep Carreras i la soprano Sarah Brightman a la inauguració dels Jocs Olímpics. I va ser també interpretada en versió rumba pels Manolos a la Cluenda. Sentim la versió de Josep Carreras i Sarah Brightman des de les escales de la plaça del Rei de Barcelona.

0: Hem sentit l'Amics per sempre, interpretat per Josep Carreras i Sara Brightman, des de les escales de la plaça del Rei de Barcelona.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels, a Perpinyà, 95.

Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat

0: Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: L'actualitat d'aquest dilluns 18 de maig. Ràdio Arrels, bon dia. Continua la vaga a la clínica Medipol de Cabestany. A més, avui el Tribunal de Perpinyà ha d'examinar una denúncia presentada pels sindicats que consideren que la direcció abusa de les requisicions del personal en vaga. Per altra banda, les negociacions no han progressat gens en aquesta clínica, contràriament a Sant Pere, on es va arribar a un acord. Fa 25 dies que una part del personal de Medipol està en vaga per demanar millores salarials i de les condicions de treball. L'associació Slow Food País Català marxa d'Elna per la pèrdua de la subvenció que li atorgava fins ara l'Ajuntament. El nou equip municipal d'extrema dreta ha fet saber a l'associació que no podria comptar més amb l'ajuda d'aquest Ajuntament. Slow Food ja sap que fora dels ajuntaments d'extrema dreta podrà continuar treballant amb diferents municipis de Catalunya Nord i estendre encara més la seva activitat. Joan Leritier, fundador de Slow Food País Català.
2: Haig de dir una cosa que ningú no ha dit. És que aquest batlle, aquest alcalde, tenia raó quan contestava que no era d'acord amb la classificació extrema dreta. Per què tenia raó? Perquè un que és a l'extrema dreta de l'extrema dreta no és a l'extrema dreta, és més a dret que l'extrema dreta. Doncs quan marxem, estem molt oberts, tenim moltes solucions, el problema és més aviat l'organització que tindrem, perquè, per exemple, actualment... Sí, actualment tenim una seu. Esperem que ens foragiten. I doncs, vet aquí. Es podia imaginar que no voldria fer coses amb nosaltres. I s'ha verificat.
1: Joan Leritier, fundador de Slow Food País Català, en una entrevista que podreu escoltar a radioarrels.cat. La prefectura de Catalunya Nord ha pres un decret que prohibeix les free party o rave no declarades sobre tot el territori. Les autoritats volen evitar concentracions de més de 500 persones amb música amplificada. El decret prohibeix també la circulació de vehicles que transporten material de so amb destinació o procedència d'una d'aquestes concentracions. 7 economistes sud-catalans han publicat un informe sobre l'evolució econòmica de Catalunya durant el darrer quart de segle. Els autors constaten que, malgrat un creixement del producte interior brut global, el PIB per càpita ha evolucionat per sota de les economies comparables, mentre la productivitat se situa un 13% per sota de la mitjana europea. Atribueixen aquest estancament de l'economia catalana a un model basat en sectors de baixa productivitat com l'hostaleria, el comerç minorista i la indústria càrnia, sostinguts, segons els autors, per una subvenció implícita que recau sobre la resta de l'economia. Els autors adverteixen que mantenir el model actual pot derivar en una fractura social. L'actualitat internacional, per acabar, amb l'Organització Mundial de la Salut, ha declarat una emergència de salut pública d'importància internacional per un brot d'Ebola que afecta la República Democràtica del Congo i Uganda. L'Agència de Salut de la Unió Africana registrava fins dissabte 336 casos sospitosos i 88 morts probables. L'OMS demana coordinació internacional urgent. I com cada dia, ara completem tota aquesta informació amb la que concerneix el temps.
3: Bon dia. Encara inestabilitat sobre el nostre territori. Al matí, a l'est d'una diagonal que va de Sant Pau de Fenollet a Ceret i a Clarianes, i a l'oest és molt més carregat, amb precipitacions que haurien d'arribar a la tarda. El vent és molt moderat. Un refrany popular diu: fins al 12 de maig l'hivern no diu me'n vaig. Som al 18 i les màximes són encara baixes, 11 a Real, 13 a la Guingueta, la Francina Prats de Balaguer tindrà 12 graus, 15 a Castell, 19 a Codalet, 20 a Boleternera, Nils i Vingrau, 19 a Sant Joan Pla de Cort i 16 a Manyaques, al Vallespí. Avui és Sant Eric i Sant Venanci. El 18 de maig de 1804, Napoleó s'autoproclama emperador de França. El 18 de maig de 1909, mor Isaac Albéniz, compositor i intèrpret nascut a Camprodon. I com és el Dia Internacional dels Museus, ja podeu preveure una visita al museu que li és dedicat al seu poble de naixement.
4: Radio Arrels, Amiens, 95.
0: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
5: Escolteu Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels,

Ramon Peleguero i Sanchís, amb el nom artístic de Raimon, és una de les veus més importants de la música catalana del segle XX. Raimon és fill de Xàtiva, al País Valencià, i ha estat una de les veus de la nova cançó, amb grans èxits com El vent. Raimon és fill de Xàtiva, al País Valencià, i ha estat una de les veus de la nova cançó, amb grans èxits com El vent, D'un temps d'un país, o El bròquil, a més de musicacions de grans poetes. L'any 1963, encara en ple franquisme, Raimon es va presentar al Festival de Cançó Mediterrània cantant Se'n va anar. El cantautor va guanyar el festival amb aquesta cançó, cosa que a vegades es considera com un dels inicis de la popularització de la cançó catalana del tardofranquisme. Aquesta popularització, però, va fer també que la censura franquista reprimís més aquests artistes. Raimon també va ser referent de molts artistes en llengua catalana, alguns dels quals fins i tot han cantat cançons seves.

0: història musical d'un país. Avui 10 minuts amb Raimon.
1: 100% en català.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

El meu cor també viu enamorat, sí, d'un arbre molt més fort que el roure, més verd que l'alzina, més alt que el faig, més valent que cap més arbre nostre.

crida el sol perquè s'alci i escalfi les hores dels matins de fred i acompanyi el vol dels ocells que com elles s'hi ajoquen. Cançó del capvespre blavós i roig que la soca canta qui l'abraça, el darrer pagès, el darrer pastor,

cançó de tothom que li duu sou, perquè arreli més i més encara, venen dins de l'ànima d'aquest bosc

Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh yeah.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: L'actualitat d'aquest dilluns 18 de maig. Ràdio Arrels, bon dia. Continua la vaga a la clínica Medipol de Cabestany. A més, avui el Tribunal de Perpinyà ha d'examinar una denúncia presentada pels sindicats que consideren que la direcció abusa de les requisicions del personal en vaga. Per altra banda, les negociacions no han progressat gens en aquesta clínica, contràriament a Sant Pere, on es va arribar a un acord. Fa 25 dies que una part del personal de Medipol està en vaga per demanar millores salarials i de les condicions de treball. L'associació Slow Food País Català marxa d'Elna per la pèrdua de la subvenció que li atorgava fins ara l'Ajuntament. El nou equip municipal d'extrema dreta ha fet saber a l'associació que no podria comptar més amb l'ajuda d'aquest Ajuntament. Slow Food ja sap que fora dels ajuntaments d'extrema dreta podrà continuar treballant amb diferents municipis de Catalunya Nord i estendre encara més la seva activitat. Joan Leritier, fundador de Slow Food País Català.
4: Haig de dir una cosa que ningú no ha dit. És que aquest batlle, aquest alcalde, tenia raó quan contestava que no era d'acord amb la classificació extrema dreta. Per què tenia raó? Perquè un que és a l'extrema dreta de l'extrema dreta no és a l'extrema dreta, és més a dret que l'extrema dreta. Doncs quan marxem, estem molt obert, tenim moltes solucions, el problema és més aviat l'organització que tindrem, perquè, per exemple, actualment... Sí, actualment tenim una seu. Esperem que ens foragiten. I doncs, vet aquí. Es podia imaginar que no voldria fer coses amb nosaltres. I s'ha verificat.
3: Joan Leritier, fundador de Slow Food País Català, en una entrevista que podreu escoltar a radioarrels.cat. La prefectura de Catalunya Nord ha pres un decret que prohibeix les free party o rave no declarades sobre tot el territori. Les autoritats volen evitar concentracions de més de 500 persones amb música amplificada. El decret prohibeix també la circulació de vehicles que transporten material de so amb destinació o procedència d'una d'aquestes concentracions. 7 economistes sud-catalans han publicat un informe sobre l'evolució econòmica de Catalunya durant el darrer quart de segle. Els autors constaten que, malgrat un creixement del producte interior brut global, el PIB per càpita ha evolucionat per sota de les economies comparables, mentre la productivitat se situa un 13% per sota de la mitjana europea. Atribueixen aquest estancament de l'economia catalana a un model basat en sectors de baixa productivitat com l'hostaleria, el comerç minorista i la indústria càrnia, sostinguts, segons els autors, per una subvenció implícita que recau sobre la resta de l'economia. Els autors adverteixen que mantenir el model actual pot derivar en una fractura social. L'actualitat internacional, per acabar, amb l'Organització Mundial de la Salut, ha declarat una emergència de salut pública d'importància internacional per un brot d'Ebola que afecta la República Democràtica del Congo i Uganda. L'Agència de Salut de la Unió Africana registrava fins dissabte 336 casos sospitosos i 88 morts probables. L'OMS demana coordinació internacional urgent. I com cada dia, ara completem tota aquesta informació amb la que concerneix el temps.
5: Bon dia. Encara inestabilitat sobre el nostre territori. Al matí, a l'est d'una diagonal que va de Sant Pau de Fenollet a Ceret i a Clarianes, i a l'oest és molt més carregat, amb precipitacions que haurien d'arribar a la tarda. El vent és molt moderat. Un refrany popular diu: fins al 12 de maig l'hivern no diu me'n vaig. Som al 18 i les màximes són encara baixes, 11 a Real, 13 a la Guingueta, la Francina Prats de Balaguer tindrà 12 graus, 15 a Castell, 19 a Codalet, 20 a Boleternera, Nils i Vingrau, 19 a Sant Joan Pla de Corts i 16 a Manyaques, al Vallespí. Avui és Sant Eric i Sant Venanci. El 18 de maig de 1804, Napoleó s'autoproclama emperador de França. El 18 de maig de 1909, mor Isaac Albéniz, compositor i intèrpret nascut a Camprodon. I com és el Dia Internacional dels Museus, ja podeu preveure una visita al museu que li és dedicat al seu poble de naixement.
2: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, Alinyà 95.
1: Hauràs creuat tants camins, perdent el nord, vivint molt més del que dius, respira fons.

van veure el far. El teu pit sents encara la conversa de les barques.

0: Plantes de Conflent. Albert Malló, Camproví. Ens trobem encara avui per parlar de plantes amb el naturalista Albert Malló. Albert Malló, bon dia.
1: Bon dia, Enric.
0: Una planta més, quina?
1: Sí, avui parlarem una planta una mica especial, més que res per l'estructura que té, que té per nom científic Tribulus terrestris i pertany a la família de les zigofiláceas. Una família que no té molts representants, però curiosament tenim aquesta que és molt curiosa. Sí. Els noms que tenim de Catalunya Nord, sabem pas si són del Conflent o no, o són abriulls, candells, queixals d'abella, punxaclaus, rodets. Bé, ens expliquen algunes coses, abriulls, si te'n va un a l'ull realment faria mal. Rodets, perquè són com així arrodonits, i punxaclaus, més aviat seria punxarrodes, perquè poden a rebentar la roda d'una bicicleta, per exemple. Es fa uns fruits que poden fer mal, tot i que són petits. I en occità, per exemple, Cruz de Malto, igual que en francès, Croix de Malta. Probablement perquè se deu semblar a la creu de Malta.
0: Sí, sí. I parlaves dels fruits que tenen espines.
1: Sí, tenen espines. Veurem, és un fruit que té diferents carpels, és a dir, diferents contenidors que estan tots junts, que tenen una grana, penso que són 5, i a mesura que madura se separen. Però tenen punxes tots, grosses o petites. Generalment en tenen de reforçades i això els permet enganxar i, per tant, els animals ho distribueixen. Llavors, com a planta, el que és curiós és que és una planta reptant. És una planta que té una petita arrel, petita, 2-3 centímetres, i que treu tiges en forma d'estel i que, a més, es van ramificant. És una planta d'un verd fosc. Les fulles són dividides, el que veiem no és una fulla, senzillament són folíols i el conjunt de folíols fan una fulla, i distribuïdes per totes les tiges i les ramificacions, i cap a la part de dalt de tot veiem que fa una flor a l'aixella d'una de les fulles, que és composta, i de manera alterna un costat i l'altre, que després sortirà aquest fruit més o menys arrodonit, d'aquí pot ser bé el nom aquest de rodets, i que té unes punxes formoses. Llavors, bé, això seria una mica l'estructura que té. Aquests radis compostos, és a dir, ramificats, poden arribar fins i tot a tenir un metro. Aquesta que tenim aquí ja fa gairebé 40 centímetres. Sí. Enorme, és una planta enorme. I on se fa?
0: Això.
1: Això. Doncs es fa en els llocs trepitjats, pobres, llocs que no es cultiven. És molt corrent trobar-la amb indrets urbans al costat de les voreres, per exemple, o en els llocs enjardinats que estan desproveïts de plantes, també en els horts. En els horts és un lloc que realment es fa, i és una planta, de fet, d'origen mediterrani, és una planta que seria local, tot i que molta gent es pensa que és una planta introduïda per jardineria, que no m'estranyaria que se plantés perquè és bonica. Ara, sí. Després pot crear altres problemes.
0: Però aprofita els espais lliures.
1: Sí, sí, sí. Finalment, sí, ho veiem, eh? Creix en terrenys germs, en llocs calents, això sí, i amb nitrats, que als costats dels vilatges, déu-n'hi-do els nitrats que hi ha, camins, llocs sorrencs, vegetació ruderal, és a dir, rica en nitrats, i llocs calcigats, és a dir, que estan compactats. Això seria el seu hàbitat. I, per exemple, el Conflent, les dades que tenim registrades la farien fins als voltants d'Oleta, però ja és tu és també, eh? Com que tot s'escalfa, la planta va colonitzant nous espais.
0: Però no gaire més amunt, eh?
1: No, pas més. Ja la cosa, si és massa fresca i és massa humida, no seria el lloc on te viuria. Llavors, si parlem una mica dels usos, sobretot medicina. És una planta que hi ha nombrosos estudis, i no pas precisament d'ara, ve de molts i molts anys enrere, I en aquests darrers dos segles s'han fet molts estudis i hi ha medicaments, es poden trobar pastilles fetes amb aquesta planta. Les coses que jo coneixi per les quals va bé és un diurètic, un afrodisíac, un tònic, una planta que rejuveneix, no sé pas de quina manera, i una planta que fortifica, però també per moltes altres coses. Cal seguir-la, qui en tingui interès d'aquesta planta, perquè realment és una planta que té projecció en el tema de medicina, sembla que té propietats.
0: I com es prepara?
1: Sí, en aquí probablement es deu preparar amb decoccions i deuen separar components de la planta, sabria pas ben bé. A nivell popular conec pas persones que la facin servir. Això més aviat en farien extractes, suposi, o de vegades es cremen les plantes per obtenir minerals. Sí.
0: On la vas trobar, aquesta?
1: Sí, aquesta l'he trobat aquí a Prada, aquí a prop de l'Hotel dels Impostos, amb un parterre. Vinguem cap aquí, al costat de la vorera.
0: Volia fer una mica d'atemptat o de molestar els empleats dels impostos.
1: Ah, probablement.
0: Acabem amb els noms, seriosament, això. Amb els noms científics.
1: Broma, sempre va bé, això.
0: Científics,
1: això.
0: Locals i fins i tot francesos, si vols.
1: Molt bé. Tribulus terrestris, de la família de les cigofilàcies, anomenada en català, doncs, sobretot abriulls, candells, queixals d'abella, punxaclaus i rodets. I en occità, Cruz de Malto, i en francès, Croix de Malta.
0: Albert Mayol, ens retrobem molt aviat per parlar de plantes.
1: D'acord. Gràcies a tu, Enric. Albert Mayol, Camproví.
0: Plantes de Conflent.
2: Radio Arrels, a Saragossa, 93.1.
3: Radio Arrels.
4: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
5: Durant la Segona Guerra Mundial, Rússia va atacar Finlàndia. Va ser el que se coneix com la Guerra d'Hivern. Els finlandesos van desenvolupar una tàctica particular per protegir-se dels tancs russos. Els deixaven entrar entre les seues defenses, però clar, els canalitzaven cap a un lloc precís. Un cop allà, aïllaven el tanc dels soldats que caminaven darrere, separaven la infanteria del blindat, deixant així el tanc en punts sense visió. I per atacar eficaçment la infanteria, havien fabricat petits explosius, bombes portàtils de fabricació casolana i aviat industrial, que contenien una barreja d'alcohol, de querosè, de quitrà i de clorat de potassi, tot això en una ampolla de vidre. Pel tot de l'ampolla hi ficaven un drap, o millor encara dos fòsfors, que calia encendre abans de llançar el recipient sobre l'adversari. Aquest enginy, que ja havia servit durant la Guerra d'Espanya, va prendre el nom de Cocktail Molotov. Molotov, del nom del ministre de l'Interior i de la Guerra de la Unió Soviètica, que feia propaganda cap a Finlàndia, dient als finlandesos que no eren ells que bombardejaven, ells els enviaven aliments. Els finlandesos haurien respost: Molotov, posa-la a menjar, nosaltres posarem els còctels.
4: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
2: Radio Arrels, a Forques, 95.
6: Radio Arrels.
7: Radio Arrels.
8: Radio Arrels. És migdia. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
9: L'actualitat d'aquest dilluns 18 de maig. Ràdio Arrels, bon dia. Continua la vaga a la clínica Medipol de Cabestany. A més, avui el Tribunal de Perpinyà ha d'examinar una denúncia presentada pels sindicats que consideren que la direcció abusa de les requisicions del personal en vaga. Per altra banda, les negociacions no han progressat gens en aquesta clínica, contràriament a Sant Pere, on es va arribar a un acord. Fa 25 dies que una part del personal de Medipol està en vaga per demanar millores salarials i de les condicions de treball. L'associació Slow Food País Català marxa d'Elna per la pèrdua de la subvenció que li atorgava fins ara l'Ajuntament. El nou equip municipal d'extrema dreta ha fet saber a l'associació que no podria comptar més amb l'ajuda d'aquest Ajuntament. Slow Food ja sap que fora dels ajuntaments d'extrema dreta podrà continuar treballant amb diferents municipis de Catalunya Nord i estendre encara més la seva activitat. Joan Leritier, fundador de Slow Food País Català.
10: Haig de dir una cosa que ningú no ha dit. És que aquest batlle, aquest alcalde, tenia raó quan contestava que no era d'acord amb la classificació extrema dreta. Per què tenia raó? Perquè un que és a l'extrema dreta de l'extrema dreta no és a l'extrema dreta, és més a dret que l'extrema dreta. Doncs quan marxem, estem molt obert, tenim moltes solucions, el problema és més aviat l'organització que tindrem, perquè, per exemple, actualment tenim una seu. Esperem que ens foragiten. I doncs, vet aquí. Es podia imaginar que no voldria fer coses amb nosaltres. I s'ha verificat.
9: Joan Leritier, fundador de Slow Food País Català, en una entrevista que podreu escoltar a radioarrels.cat. La prefectura de Catalunya Nord ha pres un decret que prohibeix les free party o rave no declarades sobre tot el territori. Les autoritats volen evitar concentracions de més de 500 persones amb música amplificada. El decret prohibeix també la circulació de vehicles que transporten material de so amb destinació o procedència d'una d'aquestes concentracions. 7 economistes sud-catalans han publicat un informe sobre l'evolució econòmica de Catalunya durant el darrer quart de segle. Els autors constaten que, malgrat un creixement del producte interior brut global, el PIB per càpita ha evolucionat per sota de les economies comparables, mentre la productivitat se situa un 13% per sota de la mitjana europea. Atribueixen aquest estancament de l'economia catalana a un model basat en sectors de baixa productivitat com l'hostaleria, el comerç minorista i la indústria càrnia, sostinguts, segons els autors, per una subvenció implícita que recau sobre la resta de l'economia. Els autors adverteixen que mantenir el model actual pot derivar en una fractura social. L'actualitat internacional, per acabar, amb l'Organització Mundial de la Salut, ha declarat una emergència de salut pública d'importància internacional per un brot d'Ebola que afecta la República Democràtica del Congo i Uganda. L'Agència de Salut de la Unió Africana registrava fins dissabte 336 casos sospitosos i 88 morts probables. L'OMS demana coordinació internacional urgent. I com cada dia, ara completem tota aquesta informació amb la que concerneix el temps. El temps ha marcat un dia més per les temperatures, tot i que aquest dilluns han començat a recuperar-se de 20 graus de màxima a la plana del Rosselló, a malgrat tot 12 petits graus a la muntanya. Aquestes temperatures que seran les protagonistes dels pròxims dies, sobretot a partir de dimecres, ja que s'anuncien màximes a la plana del Rosselló de fins a 27 graus i 18 graus a la muntanya. Abans, demà dimarts, les mínimes de 6 graus a Sallagosa, a 13 graus a Perpinyà, i pel que fa al cel, majoritàriament assolellat demà dimarts a la plana, Vallespí, una mica més de núvols al Conflent i encara més cobert a Cerdanya i al Capcir. Dimecres normalment tindrem un dia majoritàriament assolellat i doncs aquestes temperatures màximes altes, molt altes, amb 27 graus a Perpinyà i a Prada, 26 a Ceret i 18 graus a Sallagosa.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
11: Ràdio Arrels.
12: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
2: Ràdio Arrels, a Ribes Altes, 95.
13: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
14: L'associació Slow Food País Català ha estat bastant vinculada al municipi d'Elna durant els darrers anys, han fet moltes activitats, una de les més emblemàtiques és el Mercat de la Terra. A aquesta hora podem saludar Joan Leritier, bon dia.
10: Bon dia.
14: Aquesta vinculació amb el municipi d'Elna, amb aquest canvi polític que hi ha hagut a les darreres municipals i l'arribada d'un batlle d'extrema dreta, podríem dir, no només que s'ha refredat, sinó que ha canviat bastant el paradigma, no?
10: Sí. Haig de dir una cosa que ningú no ha dit. És que aquest batlle, aquest alcalde, tenia raó quan contestava que no era d'acord amb la classificació extrema dreta. Fins i tot ha fet un recurs al Tribunal Administratiu dient el prefecte ens va fotre a l'extrema dreta i no té dret. Bé, per què tenia raó? Perquè un que és a l'extrema dreta de l'extrema dreta no és a l'extrema dreta, és més a dret que l'extrema dreta, doncs no fa part de l'extrema dreta. Tenia raó aquest senyor, no és d'extrema dreta, és de l'extrema dreta de l'extrema dreta, o potser a fora de l'extrema dreta en direcció de la dreta. Doncs ens van foragitar, efectivament.
14: Doncs sí, de fet, això, us han foragitat i a més tampoc no haguéssiu quadrat gaire. Clar, això com a associació, com us afecta ara? Perquè, evidentment, si teníeu el punt neuràlgic, diguem, a Elna, i ara no el teniu més, què fareu ara? Canviareu de municipi o...?
10: Home, és una qüestió d'adaptació. Jo tinc 74 anys... vaig crear aquí al País Català l'implantació del Slow Food, del moviment en 97, doncs aviat 30 anys i començava una mica diguem que no hi havia molta possibilitat de desenvolupar l'activitat, fins i tot estava minvant, però en 2019 un senyor va venir, que és l'André Triva, i és hortolà, fa llegums amb agroecologia i permacultura, i ell va venir a l'associació. I junts van decidir en 2020 que quan l'extrema dreta va agafar l'Ajuntament de Perpinyà, de marxar de Perpinyà. I van marxar immediatament. Però ell era molt a prop de l'alcalde, no era pas l'alcalde, el Nicolás García, es presentava en 2020, era a la llista i ens va dir, si guanyem nosaltres, veniu a Elna, us acollim bé. I es va passar així, és a dir que vam anar immediatament a Elna, on vam tenir una seu i tantes activitats durant, bé, finalment, 6 anys. Vet aquí l'històrica d'això. I ara marxem. Però el que vull dir és que finalment tenim capacitat d'adaptació. Hem començat amb una seu a Ribes Altes, perquè visco a Ribes Altes. Després de molts anys hem tingut la seu a Perpinyà i després a Elna i ara no sé on, perquè tenim una coordinatrice que és molt espavilada i no tenim por, fins i tot t'explicaré després que ha estat una sort d'això.
14: Doncs anem cap aquí, explica-m'ho, perquè el fet que hagueu de marxar d'Elna, Et preguntava si sabíeu una mica cap on aniríeu i m'has comentat abans que teniu diverses opcions, no?
10: Sí. De fet, hi ha una... No sé quina paraula en català per rutina. Potser no existeix. Rutina també... Sí, rutina. Potser ve de l'italià. Rutina, petita ruta, no sé. Però és bonic, rutina. Però finalment la rutina començava a instal·lar-se a Elna. I ara sortim de la rutina, perquè érem segur que aquest senyor no continuaria amb nosaltres. Perquè no diré que... bé, Slowfoot no és una organització ni d'esquerra ni d'extrema esquerra, no. És una organització que és apassionada per a millorar l'alimentació de tots i per salvaguardar una agricultura virtuosa. Això sí. Bé, aquesta gent se'n fot molt bé, se'n fot d'això. I doncs, la Clara, es diu Clara, la Clara, vam dir, bé, de totes maneres, és quasi segur que no quedarem aquí. No hem tingut cap sorpresa. I doncs, va sortir un post al, no sé si és Facebook o Instagram, o, va sortir un post dient, bé, vet aquí com treballem amb els, les comunes, les poblacions, com, bé, els ajuntaments, diguem. Però també el territori i la gent, no només els ajuntaments. Quin servei, quin missatge volem difondre. I doncs va sortir un text bastant,

0: de lectors de les xarxes va multiplicar-se per 10. O és que bé, tindrem de trobar una altra organització, però finalment, quan fem una festa amb productors i una calçotada, per exemple, la podem fer que gira al país en pobles de territori. I ara hem tingut tant de contactes que podem trobar diversos pobles i fer la calçotada 3 mesos en 3 pobles, per exemple, al moment del calçot. Dic això, estem reflectint, però per triar solucions, no pas perquè no sabem què fer, és per trobar un model i l'estem, hem preparat un, això que jo he anomenat això, un vademecum, és a dir, una llista de com funciona treballar amb nosaltres. Tenim un poble amb qui ja estem preparant un contracte per tenir activitats aquest estiu fins a l'hivern, un poble important simbòlicament. Tenim una persona que és alcalde d'una sotprefectura. Hi ha pocs, n'hi ha que dos.
1: Sí.
0: Coneixes les sotprefectures?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Doncs pots endevinar...
1: Pot ser Prada o Sarés.
0: Prada, i a més aquesta persona és president de la comunitat de comunes.
1: Que per tant és la bellesa de Prada. No,
0: sí,
1: no té més secret.
0: La nova.
1: Sí, sí, sí.
0: Bé, és molt amic meu, la conec des de que va néixer, però vull dir, aquesta persona, jo ja he anat a les reunions públiques quan es presentava, és completament obert amb això. I doncs, i a més, l'important del que fem és fer coses pel territori. I ell és vicepresident del Consell Departamental per l'atractivitat del territori. Com és intel·ligent? Bé, entès que el que fem és una cosa interessant per l'atractivitat. Doncs vull dir, tenim, actualment tenim pobles que ens contacten perquè volen. Bé, en un poble bastant important, a tocant a Elda, no és l'Ajuntament, que és nou, és l'Associació de Comerçants. Doncs tenim possibilitat, sigui crear uns mercats, perquè el concepte de mercat de la terra és un concepte slow food, no l'hem inventat nosaltres. Hi ha un a Barcelona i a Itàlia potser n'hi ha 200. I doncs, Triva, el que em va agafar per fer el mercat de la terra, en 26 era candidat per ser alcalde. Doncs em sent molt lligat amb la llista que hauria pogut guanyar, perquè políticament hi ha hagut una persona que ha quedat i ha fet guanyar l'extrema dreta de l'extrema dreta. Perquè, bé, normalment aquesta persona ha tingut 20%, els altres 30 i picos. I 20% no et presentes al segon torn. I ell es va presentar, va passar al segon torn amb 10%. Vol dir que la meitat dels seus electors van dir per què votar per aquesta persona no té sentit.
1: Clar.
0: Però, bé, una part dels seus electors no volien la gent a l'entorn de Nicolás García i doncs van preferir votar per l'extrema dreta de l'extrema dreta. Doncs com marxem, estem molt oberts, tenim moltes solucions, el problema és més aviat l'organització que tindrem, perquè, per exemple, actualment tenim una seu. Esperem que ens foragiten. Puc dir les coses perquè de català no crec que hi hagi molta gent a la llista que sàpigui.
1: No t'entendran, no?
0: No ho sé, no ho sé.
1: Precisament parlàvem d'aquest batlle de molt extrema dreta d'Elna i ens en volies parlar més concretament. Ja has deixat clar que com a associació, encara que sigui pel fet que un membre de la vostra associació es presentava a les eleccions, teníeu més simpatia per una llista més continuista, diguem, que evidentment per aquesta molt extrema dreta, però ens volies parlar d'aquest batlle més concretament, un batlle que havia estat a l'entorn de partits petanistes...
0: Sí, sí, bé, el moviment slow food no té... Per exemple, tinc exemple a Itàlia, perquè el moviment slow food va néixer a Itàlia. Tinc exemple d'un ministre de l'Agricultura de la dreta, no pas de l'extrema dreta, però de la dreta extrema. És a dir, era un que feia un antic neofeixista que havia sortit per tornar a la dreta. I va ser ministre de l'Agricultura del Berlusconi. Però havia fet molt camí aquest senyor. Recordo que en un gran manifestació que és cada dos

0: anys a la ciutat de Turí a Itàlia, va dir en un discurs que el que feia el moviment del futbol era extraordinari. Això. Vull dir que fins i tot gent de dreta, per exemple l'alcalde del Soler, ens va fer venir fa 10 anys a fer coses, era de dreta. No és una qüestió de pensar que nosaltres fem coses només amb gent d'esquerra. No és això. Però fem de... Per exemple, fem coses en les quals hi ha la dimensió d'identitat catalana. Aquesta extrema dreta no en vol d'això, eh? Aquest no en vol. Doncs, aquest senyor sabíem que no voldrien a nosaltres perquè el que fem no és, com en diu en francès, la tassa de te, eh? No és el seu esmorzar de cada matí, eh, això. I jo conec molta gent, vinyaters i consumidors. Fa 15 anys que els dic no compreu vi en aquesta gent. No és una novetat. Són coneguts. Jo n'he entrat mai en un dels seus magatzems. Crec que en té dos. Són dos germans, eh? Perquè, home, tens al territori un senyor que va ser foragitat del Front Nacional, era el nom a l'època, perquè era massa dreta. Et pots qüestionar una mica.
1: Has de fer mèrits, eh?
0: I doncs què va passar? Va fer part d'una llista que fa l'estat francès, que és una llista oficial de terroristes. Es diu Fichier S. No sé per què S pot ser especial o no sé exactament. No sóc especialista d'això, però els fundamentalistes perillosos surten el fitxer S. I potser que aquesta llista va sortir al moment d'alguns atemptats parisencs. No pas aquest del Bataclan, que va ser en 2015. Però abans hi ha hagut els atemptats. Va començar als anys 90, fins i tot 80. Doncs no és una novetat. I l'estat francès ha tingut d'adaptar-se i va crear aquesta llista que permet a la policia i a alguns serveis de l'estat de seguir la gent per anticipar atemptats, per exemple. I ell feia part d'un partit petit, d'un centenar de persones a l'estat francès, uns membres dels quals van matar un senyor, un jove que es deia Méric i que era un militant d'extrema esquerra. Uns membres d'aquest petit partit van matar un militant en una manifestació. I en el govern de l'època, era, bé, 2012, potser l'inici de la presidència del president François Hollande, que va ser elegit en 2012, el ministre de l'Interior de l'època diu aquest partit s'ha de dissoldre perquè és petenista. A França no pot ser petenista. La llei no permet que siguis revisionista sobre aquest govern que va ser aquest de la col·laboració i de l'acolliment dels nazis. Doncs, no era un partit nazi, però és un partit petenista, que és il·legal. I a més que va anar fins a la violència, matant alguna persona. Doncs van matar aquest jove, el partit va ser dissolt i tots els membres van incorporar la llista Fichier S, llista de persones que cal vigilar, que cal seguir, perquè són potencialment perillosos. Bé, ara ha sortit d'aquesta llista, perquè estic parlant de 2013, però en aquest moment, suposo que en aquest moment el Front Nacional va dir no, aquesta gent no el volem. Donc, vull dir, ve d'això aquest senyor, ve d'això. I encara avui és favorable a la monarquia, al generalíssimo Franco, a tot. Bé, suposo que fa atenció a no parlar del moviment nazi, perquè és il·legal i no podria presentar-se. Però m'han dit alguna persona que encara està seguit per, no sé com es diu en català, l'ensenyament general, que són serveis especials d'informació. I doncs, vet aquí, es podia imaginar que no voldria fer coses amb nosaltres. I s'ha verificat.
1: Doncs s'ha verificat amb aquest personatge que ha guanyat a Elna i que... com a efecte col·lateral, diguem, ha afectat a aquesta associació Slow Food, però que tot i això heu trobat ja contactes a diferents municipis de Catalunya Nord i, per tant, podreu continuar fent la feina.
0: Sí, a més, des del moment que era Elna, que Eri, no, estic parlant com si fos jo, no, que el moviment, que l'associació era Elna, finalment no s'ha continuat una feina que havíem fet des del 97, que és anar en molts llocs. Varen fer una manifestació sobre les anguilles a l'Estany, varen fer moltes coses, varen provar de salvaguardar el nap de Cerdanya fent amb un productor, varen fer moltes coses al territori durant 25 anys. Però des de 2020 érem tancats a Elna i aquest senyor ens va alliberar. Ens va sortir al territori.
1: Doncs mira, si ho podem contar com una cosa positiva...
0: Sí, sí, li donem gràcies, eh? Li donem gràcies.
1: Queda clar, Joan Leritia, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Bon dia, sóc Aureli, del País d'Arre d'Història, un plan que ningú. La nostra darrera cita insòlita tindrà lloc el dissabte 6 de juny a les 11. Veniu a gaudir de l'entorn excepcional del Priorat de Marcevol per iniciar-vos al ioga. La Cathy Paulik, professora diplomada, us guiarà en la pratique per imprégner-vos de la calme del lloc. La réserve est obligatoire, ja que les places sont limitades. Per a més informació, contacteu el País d'Arre d'Història con Flen Canigó.
2: Anuncieu-vos a l'agenda de Ràdio Arrels. 04 68 35 47 48. Agenda@radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La revista de la setmana.
3: Amb Pasqual Tirac.
4: Entrem en comunicació amb en Joan Morales, el director de la revista Descobrir, i així, com cada mes, tindrem alguna idea del sumari. Bon dia, Joan.
5: Molt bon dia.
4: A la portada del mes de maig, el tema central, ens porta cap a Lleida, a les Garrigues Altes. I bé, tot que el nom Garrigues sembli indicar una vegetació pobra, de fet és un paisatge agrícola molt ric, no?
5: Sí, efectivament. Un paisatge on l'oli o l'olivera té una presència importantíssima. I bé, una zona, sí, això sí, de paisatge de secà, però que, diguéssim, els que ens agrada la primavera, ara veiem que és especialment esplendorós, no? De fet, ara, per exemple, el paisatge de les Garrigues és un paisatge de mosaic, és un paisatge on té prats molt verds, camps de cereals, roselles, arbres fruiters amb flor, a banda, com dic, les mateixes oliveres o els ametllers. Per tant, una zona, diguéssim, molt agradable de visitar, especialment ara, a l'hivern, potser és una zona més boirosa, una zona, diguéssim, un punt més grisa, tot i que amb un encant també molt especial. I bé, doncs aquesta zona és una zona que es destaca per, des de ja fa anys, per reivindicar especialment el paisatge de l'oli, reivindicar l'oli com a producte. Estem parlant segurament d'uns dels olis més bons del món, l'oli de les Garrigues. I estem parlant també d'una zona doncs, que té un gran patrimoni de pedra seca, amb alguns elements com aljubs, com espones, com basses, com murs, que són absolutament impressionants. Té ja també algun celler, com per exemple el de Quadrat a l'Albagés, que és absolutament increïble i singular. I després barraques de pedra seca, algun petit aqueducte, ponts... És a dir, és una zona eminentment agrícola, però una zona, diguéssim, que queda bastant al marge del que són els circuits més habituals de les principals infraestructures i que és molt agradable de visitar i, a més, insisteixo, que té doncs, aquest element de l'oli i del paisatge de mosaic agrícola com a grandíssim atractiu amb uns quants productes doncs, que val molt la pena de tastar i de saber com es fan. I, per tant, en aquest dossier nosaltres bàsicament doncs, expliquem doncs, això, interpretem aquest paisatge, ens endinsem en la natura d'aquesta zona, una zona on hi ha també diverses balmes, on hi ha algunes formacions geològiques interessants i també una zona, diguéssim, doncs, que té alguns monuments superinteressants, com la necròpolis medieval del Saladar, amb unes tombes excavades a la roca que són impressionants, o l'església de Sant Antoni, o, per exemple, el jaciment de pintures rupestres de la cova dels Moros, del Cogul, que a més ara està perfectament mosaïtzat i que té fins i tot una experiència immersiva que permet traslladar-se a l'època en què es van pintar i, per tant, doncs, en conjunt, com dic, una proposta super interessant i de descoberta, no? De descobrir una part del país que no és segurament la que tenim en ment i la més present.
4: Sí, he vist les fotografies de les pintures rupestres, són realment interessants, molt, molt impressionants.
5: Sí, la veritat és que el jaciment de la Roca dels Moros del Cogul està inscrit en la llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO i, de fet, estan considerades un dels millors exponents de l'art rupestre llevantí de la península, tan formats per figures de diferents èpoques i estils, no? Pictòrics. Hi ha cavalls, hi ha caçadors, hi ha diversos elements i, diguéssim, les pintures estan datades d'aproximadament uns 8.000 anys abans de la nostra era, entre el paleolític i el neolític, no? Per tant, gravats, com dic, animals, cèrvols, senglars, hi ha tot d'elements que permeten també d'alguna manera entendre com funcionava l'univers simbòlic de l'època i també, evidentment, doncs, com vivien, no, aquella gent.
4: La Sagrada Família fa sempre actualitat, però la catedral de Barcelona mereix una visita i veig que feu un reportatge sobre les obres que s'hi han fet.
5: Efectivament, la Catedral de Barcelona, que és també un dels elements patrimonials més importants de la ciutat, de la capital catalana, doncs bé, tots la coneixem, no? Té un munt d'elements, de claustres, de pintures, d'elements arquitectònics que són absolutament únics i singulars, però ara tenim la possibilitat, doncs, d'una banda, de gaudir doncs, dels vitralls, no? D'aquests vitralls antics que daten del segle XV, que necessitaven una restauració i que ara s'han restaurat, situats a la mateixa nau principal de la catedral. Doncs aquests vitralls filtren una nova llum i un nou color a l'interior de la seu. Això ara és possible doncs, de veure-ho, com és també possible de visitar el terrat de la catedral, que ens regala unes vistes sobre la ciutat absolutament privilegiades, i amb la qual cosa doncs, tenim una nova excusa doncs, per visitar doncs, aquest monument on hi tenim doncs, de tot, del que podem trobar en una catedral d'origen gòtic com la nostra, no? amb àngels, gàrgoles, cimboris, creus, en fi, tota mena d'elements. I també, a més, doncs, aprofitem la vinentesa per parlar de Sant Sever, a pocs metres, de fet, de la porta de Santa Eulàlia, fent paret amb la petita plaça de Garriga i Bax. Hi ha Sant Sever, que és una petita església també construïda en època barroca, cap al 1700. I des, doncs, Sant Sever també és una visita que està just al costat de la catedral, que moltes vegades està com eclipsada lògicament per la seu, però que nosaltres intentem doncs, també recomanar la visita allà, tenint en compte doncs, que ja hem visitat prèviament, no? Doncs la catedral.
4: Té res a veure amb la catedral, però hi ha un altre article sobre orgues, però en aquest cas orgues geològiques. Nosaltres aquí a Illa tenim concrecions argiloses, blanques, erigides cap al cel, en diem les ximeneies de Fades, o bé les orgues d'Illa, són concrecions arenoses també allà a Castelló de la Plana?
5: Sí, són els orgues de Benitendús. És un dels reportatges també, els orgues de Benitendús es troben a la Plana Baixa, en plena Serra d'Espadà, i són, sí, són argiloses, el que passa que no tenen potser un to tan blanquinós com les orgues d'Illa, sinó més aviat ocre, tirant cap a vermellós. En qualsevol cas, són formacions similars, perquè ens entenguem. Són doncs, formacions geològiques molt impressionants, diguéssim que s'obren, no?, en el paisatge, i que doncs, creen xemeneies, que creen formacions fantasioses, no?, que han donat peu també doncs, a llegendes i han donat peu a mitologia en tota aquella zona. A més, els orgues permeten també tenir una vista important sobre el petit embassament de Benitendús, que regula les aigües del riu de Veo, que és el riu que hi ha just en aquella vall. I bé, doncs, al final parlem també doncs, del castell de Maús o de Suera, un baluard on un andalusí en Xarcal l'Andalús doncs, va viure en aquella zona que era, mentre era zona de frontera, fins que van venir els cristians, o de les trinxeres de Vilamalur, que són una zona de guerra en els últims estreps orientals d'aquest sistema, no? Per tant, diversos elements que permeten, d'alguna manera, gaudir d'uns paisatges espectaculars. Una zona també, pensem, de paisatge molt marcat per l'alzina surera, ja que la Serra d'Espadà és una gran productora, o ha estat tradicionalment una gran productora de suro. I després, doncs, evidentment, aquesta riquesa geològica de la pedra en les diverses manifestacions que representa tota aquesta zona, amb pobles, diguéssim, de muntanya tan bonics com Benitendús mateix o Aín o l'Alcúdia de Veo, no? Que són pobles molt interessants i molt recomanables de visitar.
4: Molt bé, i bé, aquests són els tres temes, podríem dir, principals, i suposo que hi ha molts més d'altres, no?
5: Sí, efectivament. Hi ha una proposta, per exemple, cap de setmana per visitar Pujalt, hi ha rutes doncs, per Montcada i Reixac, per Tornafort, per Calafell, bé, en fi, vull dir, com sempre, hi ha moltíssimes altres propostes, també d'agenda, hi ha algun reportatge també que parla, doncs, de les coeteres al Delta de l'Ebre, o, per exemple, sobre l'electricitat que genera amb les centrals hidroelèctriques reversibles. Bé, en fi, hi ha molts continguts que espero que us podran interessar tots plegats.
4: Suposo que sí. Tothom cap a la llibreria catalana a trobar i comprar el número del mes de maig o, com sempre, llegir-lo en línia si sou abonats, perquè, com cada mes, la revista Descobrir us proposa destinacions ben originals i interessants. Moltes gràcies, Joan Morales. Ens retrobem el mes que ve.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Que vagi bé.
5: A reveure.
4: Adéu, adéu.
5: Adéu.
2: La revista de la setmana.

0: Ràdio Arrels.
1: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
2: El cantautor Roger Torné acaba de treure el seu darrer disc, que es diu Doctor Pearson, i és el seu segon treball. El 2023 publicava Oliveres i Pinyols, el seu primer disc. Roger Torné, bon dia.
3: Bon dia, què tal?
2: Molt bé, molt bé. Aquesta setmana presentarem 5 cançons del teu últim disc, doncs, que es diu Doctor Pearson. Què representa aquest Doctor Pearson per tu?
3: Doctor Pearson, aviam, és un treball una mica diferent al que has mencionat anteriorment d'Oliveres i Pinyols, perquè no és un àlbum tan conceptual i no hi ha un fil tan clar a seguir. I llavors, per mi, Doctor Pearson suposa una mica una alliberació en tant que exploro noves sonoritats, noves maneres de composar i hi ha més diversitat, diguem. Llavors, m'ho he passat molt bé amb aquest àlbum. Ha sigut divertit.
2: El teu primer disc el vas treure, doncs, el 2023. Ara acabes de treure aquest últim disc. Era important per tu fer discos i no anar traient singles o fer només EPs?
3: No és important per mi. Sí que és veritat que ara hi ha la tendència de més aviat de treure singles, de treure EPs, coses més de curta durada. Però com que jo tenia bastantes cançons ja compostes, vaig dir, pues trec un àlbum i ja està. Va ser com que tinc diverses cançons, les faig, les englobo dins d'un mateix àlbum i no cal anar fent això de treure singles i anar allargant el procés. No sé, va sorgir així una mica.
2: Ara parlarem de la primera cançó del disc, que es diu Inexplicable, una cançó on parles de física, matemàtiques, sociologia i diferents altres assignatures. Doncs dius que, per exemple, pots explicar la teoria de les cordes? Tu has estudiat alguna cosa de tot això, en realitat?
3: No, realment no tinc ni idea. No sé, em semblava divertida la idea. O sigui, realment aquesta cançó neix de la idea de dir, l'amor quan s'explica perd una mica la seva màgia, no? Llavors és difícil d'explicar a vegades, però hi ha moltes coses que sí que es poden explicar, no? I que són més racionals. En canvi, això, l'amor no ho és tant, és com que hi ha una metàfora que fa servir, no recordo, un poeta alemany de romàntic que deia que els científics tenien la mania, no?, de no contentar-se en veure el vol d'una papallona, sinó que l'havien d'atrapar, la papallona, l'havien de tallar, esquartar amb diferents parts i estudiar-la, no? Llavors és com que una mica l'amor és això, no? Una mica, si es pot explicar o si s'intenta explicar, és com que perd una mica la seva màgia. Llavors volia com captar aquesta cosa en la cançó i encara que no tingui ni pajotera idea del que és la teoria de les cordes, em va semblar graciós, doncs, anar ficant coses que es poden explicar o que sí, que teòricament es poden explicar i en contraposició a aquesta part més emocional que és l'amor, no?
2: Sí, de fet, les emocions i les coses que podem sentir per les persones, a la ciència també a vegades li costa una mica explicar-ho perquè hi ha tants factors diferents.
3: Exacte. Llavors és com tu viu l'experiència de l'amor i ja està, deixa't de buscar-li explicacions i ja està. Llavors, em va sortir aquesta cançó una mica més divertida també.
2: Tu ets una persona que necessita sempre buscar les explicacions de les coses?
3: Sovint sí. Llavors, per això també et deia això d'aquest àlbum, no? Que és una mica més una alliberació, perquè jo sempre li busco com el sentit de tot, o intento, sí, buscar-li com la raó, el per què. I llavors crec que desprendre's una mica d'aquesta mania no està de menys, vull dir que està bé. Llavors, és més lliure aquest àlbum, i la cançó d'Inexplicable també té aquesta part de d'això, no? De dir, no cal que s'expliqui tot, no cal que trobar-li un sentit a tot, un per què, no? Vull dir, en coses que amb el fet de viure-les i sentir-les ja està bé.
2: Doncs escoltem Inexplicable de Roger Torné.
4: Si vols puc

La dialèctica de Hegel, també les tres lleis de Mendel, si et resulta interessant. Com funcionen les neurones, com escalfa un microones, com es fa una obra d'art. L'estructura del poder i els diferents models.

0: Això és el disc de la setmana i acabem de sentir Inexplicable, de Roger Torner. Ens retrobem demà per parlar d'una altra cançó d'aquest cantautor.
1: Escolteu Ràdio Arrels.

0: escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. És la una.
2: El temps marcat un dia més per les temperatures, tot i que aquest dilluns han començat a recuperar-se de 20 graus de màxima a la plana del Rosselló, a malgrat tot 12 petits graus a la muntanya. Aquestes temperatures que seran les protagonistes dels pròxims dies, sobretot a partir de dimecres, ja que s'anuncien màximes a la plana del Rosselló de fins a 27 graus i 18 graus a la muntanya. Abans, demà dimarts, les mínimes de 6 graus a Sallagosa, a 13 graus a Perpinyà, i pel que fa al cel, majoritàriament assolellat demà dimarts a la plana, Vallespí, una mica més de núvols al Conflent i encara més cobert a Cerdanya i al Capcir. Dimecres normalment tindrem un dia majoritàriament assolellat i doncs aquestes temperatures màximes altes, molt altes, amb 27 graus a Perpinyà i a Prada, 26 a Ceret i 18 graus a Sallagosa.
1: Ràdio Arrels.
0: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Les reserves subterrànies d'aigua s'han recuperat, però la situació es pot agreujar fàcilment. Bon dia. El sindicat mixt de les capes del Rosselló ha publicat el seu darrer balanç amb un missatge clar. La recuperació és real, però fràgil. Les precipitacions excepcionals de finals del 2025 i principis del 2026 han millorat de forma significativa amb l'estat de les aigües subterrànies nord-catalanes, trencant amb la situació crítica que el territori arrossegava des de mitjans del 2022. El 30 d'abril passat, l'estació de Meteo France de Perpinyà registrava un excedent pluviomètric del 59,6% respecte a les normals estacionals. Tanmateix, la dinàmica sembla haver tocat sostre. L'abril ha representat una ruptura neta amb tan sols 7,4 mil·límetres de precipitacions. Sense pluges significatives des de l'inici de la primavera, els nivells piezomètrics s'estabilitzen i en alguns sectors inicien un lleuger descens. A la primavera, la vegetació consumeix grans quantitats d'aigua, minimitzant la recàrrega directa de les capes. La finestra de recàrrega eficaç s'acosta més a la seva fi. Les pluges d'aquesta primavera, a meitat de maig, aporten un cert alleujament puntual, però el seu impacte sobre les capes és limitat. Tres piezometres es mantenen en situació de crisi, Torrelles, Terrats i Pontellà, als quals s'afegeix ara un suplementari a la Baia del Tec, que acaba de tornar a entrar en alerta. El dèficit acumulat des del 2022 és tan profund que cap hivern plujós, per generós que sigui, no pot esborrar-lo d'un cop. La sequera no ha acabat, simplement fa una pausa.
4: Ràdio Arrels, a Sant Nazari, 95.

0: Radio Arrels.
1: Radio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments. L'estiu del 1999 tothom parlava de la mateixa cosa. Tots els mitjans de comunicació fèiem recomanacions per contemplar l'eclipsi total de sol que s'havia de produir l'11 d'agost i que seria ben visible des de Catalunya Nord. El darrer observable s'havia produït el 15 de febrer del 1961. Ràdio Arrels, poc després de l'eclipsi, va sortir al carrer per saber com s'havia viscut tot plegat.
4: El que jo m'ha agradat és l'ambiança de la llum que baixa un poc, de la calor també, que s'aquieta un poc. Hauria preferit veure un eclipsi total, però bon, el treball fa que no pot me desplaçar, però bon, era bé.
5: Des d'on l'ha vist?
4: D'aquí, del centre de Perpinyà, del Quevauban, entre les platanes, i bon, havia un ambient dins de la bassa, tot això era bé. Penso que si me pot desplaçar per veure un altre i un altre de complet, això faré.
5: No l'heu vist?
6: No l'he espiada.
5: No? Per què?
6: Perquè no podia.
5: Perquè no tenia ulleres?
6: Sí, voilà, això, sí, no n'he comprat. Com que no tenia llunetes, no l'he espiada.
5: I a la televisió?
6: A la televisió, sí.
5: I què n'heu pensat?
6: Que és bé.
7: Bé, pensava que sigui més fosc.
5: Des d'on l'ha vist?
7: A Santa Maria de la Mar, Santa Maria. Tenia les llunetes, doncs, i... Oh, és guapo, és bonic, bé.
5: Una mica decebut?
7: Sí, sí, un poc, sí. Sí, pensava que seria més negre. Bé, som vist a la televisió a midi, era més bonic la televisió, finalment, que despiar així, que amb les llunetes.
8: Ho som vist a la tele.
5: A la tele l'heu vist, però en directe no?
8: No, es veia per res d'aquí.
9: He sonat a casa del meu genre i els he volit per fer espiar. Una veïna ens ha deixat unes llunetes. Les hem espiat, ja era tres quarts. Ja era tres quarts del lluny. Ja s'hem vist. Bon, i aquí al departament no s'han rendut compte que el cel s'ha pas amagat. Semblava que espiaves el dia com si portaves llunetes sense emportar. És tot. És quelcom que no ho veurem, jo no el tornaré a veure, perquè després del diari d'aquí de l'Independent de Perpinyà i tot el que s'ha sentit a parlar, i bé, no se veurà que dins de 4 vins o 4 vins, un any. Abans, crec que seré pas en vida, vist que tinc 63 anys ja. I tu, pot ser que sí, perquè ets més jove.
3: 11 d'agost del 1999, poc abans de migdia, pels carrers de Perpinyà, després de l'eclipsi total de sol. El nostre jove reporter, veieu, sí que hi serà el proper eclipsi total de sol, observable a casa nostra, previst pel 3 de setembre del 2081.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
10: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
11: El 18 de maig del 1968, Raimond canta a l'Universitat de Madrid un dels seus concerts emblemàtics que li va inspirar una cançó, precisament el 18 de maig a la Vila. Raimond va néixer a Xàtiva el 2 de desembre del 1940 i és una de les veus més representatives de la cançó en català al nivell internacional. Amb 17 anys es va traslladar a València, on va descobrir la seva pròpia cultura, Ausias Marc, Fuster, però també Espriu i Pla. En aquell moment ja havia escrit el seu primer tema, El vent. L'any 1966, Raimond comença a actuar sol a l'escenari i s'estrena aquell any a l'Olympia de París. El 1968 va publicar el

0: Fins aquí, 18 de maig a la Vila de Raimon.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Arrels del Vallespí.
6: Una crònica del Centre Cultural Català del Vallespí.
7: Amb Miquel Rodríguez, de Té Vallespí.
8: Bona tarda, Ràdio Arrels. Avui som a Arles per descobrir una associació que us farà viatjar. Ara descobrireu a on i per què. Jo sóc en Miquel, de Té Vallespí, i aquest és un reportatge realitzat en col·laboració tècnica amb Ràdio Arrels en el marc de les entrevistes de les associacions catalanes del Vallespí que estem apuntant amb el CCCB, el Centre Cultural Català del Vallespí. Molt bona tarda, Arles fa temps.
9: Bona tarda, Miquel.
10: Bona tarda.
8: Us voleu presentar breument perquè la gent sàpiga amb qui estem parlant avui?
9: Sí, em de ple. Jo em dic Fabienne, soc la presidenta de l'associació.
10: I jo soc la Maria Teresa i soc membre de l'associació.
8: Fa molt que existeix, Arles fa temps?
9: Sí, des de l'any 1997. I va ser la dona de l'alcalde que va crear aquesta associació per guardar la memòria d'Arles. I ja fa temps.
8: Fa temps que existeix Arles fa temps, gairebé 30 anys, oi?
9: Sí, això mateix.
8: Molt bé, doncs l'any que ve hi haurà una gran festa, esperem, aquí a Arles, per celebrar que la memòria segueix viva.
9: Us convidarem, em ve ple.
8: I en què consisteix la vostra tasca a Arles fa temps?
9: Nosaltres, cada dijous, tenim una sala, un espai de l'Ajuntament, i la gent pot vindre amb les fotos que parlen d'Arles, de l'història d'Arles, del poble, de la vida d'abans d'Arles. Nosaltres el que volem és permetir als joves i a les generacions futures una transmissió, que sapiguessin com vivia Arles abans, els comerços que hi havia abans, la vida d'abans del poble.
8: Així és, Arles és un vilatge que va ser la capital històrica del Vallespí. Ara tothom diu que Ceret és la capital. Ho és pas.
10: No.
8: Ho és pas. Històricament, abans, on era el centre, el cor del Vallespí, era Arles.
10: Sí.
8: Llavors aquí hi havia molta activitat, ja s'han pogut espiar les fotografies, les postals també que aneu recol·lectant, organitzant, classificant i també seguiu recuperant, no?, memòria. Vull dir que és una feina que aquí hi ha molt de material, no?, a Arles.
10: Sí, molt. Témoignatge de la gent gran. No parlen de coses que s'ha passat dins el vilatge.
8: Perquè era diferent abans, Arles.
10: Sí, molt.
8: Tu ho has conegut?
10: Sí. Va néixer aquí hi havia molt comerç, molta activitat, les mines, i molta gent que se quedava dins el vilatge.

0: Bon, de fet, a mi m'han explicat coses d'Arles que, bon, era un vilatge extremadament ric, no? En aquella època del ferro.
1: Sí, amb les mines. Hi havia la xocolateria que va partir amb les inundacions de 40.
2: Cantalou, l'història de Cantalou va néixer aquí a Arles de Tech. És molt important de transmetre aquesta informació. Hi havia també el tèxtil, també, el tissage català. Hi havia moltes indústries, sí.
0: A mi me van explicar que aquí a Arles no fa tant de temps, ja me direu vosaltres com ha evolucionat, me que fa pas tant de temps. Quan arribava gent aquí al Vallespir que venien a viure, eren acollits per un teixit associatiu molt ric que, bo, podia passar per al rugbi o per l'alegria. Bo, que expliqueu-nos a nosaltres que sent pas conegut aquesta realitat d'Arles fa temps, com era la vida abans?
2: Em recordo quan jo era petita, bueno, no fa molt temps, eh? Hi havia molta vida associativa. La gent anava al rugbi, bueno, encara avui, eh? També hi havia l'Alegria, el grup folklòric. El grup folklòric és de l'âge tot petit, fins a més gran. No n'hi ha edat, no n'hi ha classe social. Tothom és benvingut en aquestes associacions. El poble ha tingut moltes associacions de vida associativa molt importants. Hi havia també un club taurí. Sí, hi havia corrida en Arles de Tec. I, bueno, moltes coses. I un poble on la vida és molt agradable, molt tranquil, i això és molt important. I això em recordo molt.
0: Hi havia moltes botigues, molts comerços.
1: Sí, molt, molt, molt comerç.
3: Ça,
1: Cada
3: oui, on l'avait
1: porta hi
3: beaucoup,
1: havia un comerç. Cada porta de... Hi havia un comerç, hi havia biscuiteria, drogueria, hi havia marxant de joguets.
3: C'est vrai qu'il y en avait
1: I
3: beaucoup,
1: per Nadal és màgic, les vitrines de Nadal.
0: Teniu alguns comerços en particular que estiguin millor documentats o d'altres que potser ens expliquen històries, no?, sobre com se vivia aquí a Arles fa temps?
2: Sí, tenim tot l'històric de la xocolata, sí, amb el cantalú, això sí, tenim... Tenim també... hi havia també les pomes, els vergers, que hi havia també... Em recordo també que hi havia un cinema, era la Treia, hi havia un cinema, hi havia un...
1: Joc de petanques.
2: Sí, la gent... Sí.
1: Sí, jugava boles. I una boîte de nit. De sota, molts bals i amb orquestra dins del parc de la Mairie i tothom anava al bal, la gent gran, les minades, tothom l'estiu, tothom era dins del parc de la Mairie a fer balles.
2: I per el dia de la festa, que és el 30 de juliol, bé, tothom agafava el dia, ningú treballava aquest dia. Era molt important per al poble d'aquell dia mudar-se, ser molt bonic. Posar-se bonic per anar a la festa del poble, que és molt important. Encara per el dia de el 30 de juliol se fa tot, encara. N'hi ha gent encara que... La gent del poble té aquest costum de vindre per el dia de la festa. I això és molt important. I tenim fotos del dia de la festa i... Sí, de tot això.
0: Jo en són vistes de fotos i efectivament la gent venia molt elegant. Era pas el dia dels ossos en què la gent va, no, amb la roba més bruta possible, sinó cadascú vestit en el seu 31, no?
2: Sí. Era dia de festa. Sí.
0: La festa aquí al Vallespir me sembla que és on més autèntica és. Encara avui la gent ve aquí, la gent torna al vilatge,
1: Sí.
0: no? Al jovent que se'n va a estudiar on hi ha més oportunitats, marxen del país, Mais hi ha dates assenyalades, no? Hi ha moments en què s'ha de tornar al vilatge i venir a fer la festa.
1: Sí, sí, la gent que ha partit a treballar a altra vila i departament tornen el dia del 30 de juliol per ser aquí per la festa. És molt important.
0: M'explicava una pretenca, una veïna pretenca, que ja té una edat, que abans hi havia pas tantes festes com avui. Avui en dia també hi ha molt turisme i llavors se multipliquen les dates, i ella m'explicava que efectivament les festes eren importantíssimes i havien de fer molts esforços per venir des de la plana per pujar fins a Prats de Molló, i que, bo, n'hi havia poques, i llavors eren molt importants.
2: Aquí a Arles sempre hi ha hagut moltes festes. Tenim, hi havia el carnaval, tot el mes de gener, cada diumenge de mes de gener hi havia una festa, fins a arribar a la festa de l'os. Hi havia també les festes, si tenim les fotos, les benediccions de Mulet. Tenim... Bueno, la festa d'Arles, al mes d'octubre la benvinguda dels sants, perquè tenim dos sants, Arles, Sant Abdon i Senen. Bueno, sí, nosaltres tenim bastantes festes en el poble d'Arles.
0: I tradicions, no? Com la Sants, que deu ser un dels últims, una de les últimes processions que no s'ha massificat, en què encara és la gent del vilatge que realitza de A a Z, no?
2: Sí.
0: Tota la cerimònia.
2: Sí, sí, sí.
0: El goig dels ous.
2: Els goig. Sí, sí, n'hi ha moltes. La Sant Joan, els focs de la Sant Joan.
0: Que és un arlesenc que va pujar fins
2: François
0: a dalt.
2: François Pujado.
0: Sí, va sí, ser sí. Pujada. I l'any passat eren els 40 anys, oi?
2: Sí, sí, sí. Mm. Sí, sí, és això. No, no, és que Arles és un vilatge molt, molt important del Vallès-Vir. I amb l'associació d'Arles fa temps, tenim una dona que ens deixa la seva vitrina. I amb l'associació, cada manifestació que hi ha en el poble, podem posar les fotos. Per carnaval posem les fotos del carnaval, per la benedicció dels machos tenim les fotos, per la festa de les fotos, bueno. I tot l'any podem anar a posar fotos que tenim nosaltres en els arxius d'Arles fa temps. Això no permeten de mostrar a la gent que les fotos que ens donen la fem profitar a tothom. I és el que volem, que tothom pugui veure les fotos.
0: Justament ens hem vist avui gràcies a l'Anaïs, que ens ha posat en contacte des de l'Associació de Comerciants d'Arles. Pensen que el futur i el passat han d'anar de la mà. I justament seria, veieu, el moment de convidar la gent a assistir a les properes activitats, a sumar-s'hi. Entenc que hi aneu doncs, cada dijous a la Casa de les Associacions.
1: Casa de les Associacions, cada dijous.
2: I la gent són les benvingudes, si volen portar lliure, contar històries del poble, vídeo, fotos, poden vindre en paper.
0: I seguiu rebent noves fotos d'arxiu? Seguiu interessades en tenir més material?
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, en tenim, però sempre són poques coses. Necessitem, per fer un bon arxiu, necessitem més fotos. Més fotos n'hi ha, més fotos podem contar la vida del poble. El que tenim de fer també, no és, quan tenim les fotos, tenim d'anar a cercar els noms de les persones que estan en les fotos. I això és molt, molt, molt treball. Però és clar, si no sabíem quina família, no podem reconstituir l'història del poble. I tenim que tot aquest treball de cercar els noms de quina família, qui és que és en la foto, i per què, i quan era, i contar l'història més precisa.
0: Doncs ja ho sabeu, si voleu descobrir més coses sobre Arles fa temps, us podeu passar per la Casa de les Associacions dels dijous a la tarda, i no descuideu de portar-hi les fotos que quedaran doncs, resguardades, classificades i posades en valor. És això que ens permet recordar d'on venim i així saber cap on anem. Lionela, Marie-Thérèse i Fabiana, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies, Miquel.
0: Gràcies per haver pres el temps doncs, de presentar l'associació Arles fa temps en aquesta entrevista de Teva Llespí en col·laboració tècnica amb Ràdio Arrels. Adiu.
2: Adiu. Adiu.
3: Ràdio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95.

0: Sortim de casa amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, sóc Aureli, del País d'Arri d'Història Conflent-Canigú. El divendres 29 de maig, a les 6 de la tarda, el Masriqui acollirà la nostra conferència del mes. Liv Escap, historiador especialista de l'època romànica, us proposarà una conferència titulada L'art romànic a Catalunya, origens, evolucions i característiques. Aquesta conferència és organitzada en col·laboració amb l'associació Notre-Dame de Riquet. La reserva és obligatòria ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País d'Arrel d'Història Conflent-Canigó.
2: L'agenda dels auditors de Ràdio Arrels és un servei únic i gratuït. Enregistreu el vostre anunci telefonant al 04 68 35 47 48. Correu electrònic radio@radioarrels.cat.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de llibres.
6: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.
7: La família es va instal·lar en una torre a Saint-Germain-en-Laye, a prop de París, a la banlieue nord-oest, una zona xic. La mademoiselle de l'Espanyol va ser contractada pel meu avi per ensenyar el francès a tota la família i a ell mateix, puig que no el dominava prou bé. Havia nascut a Dijon i no s'havia casat mai. Havia estat rossa amb els ulls blaus. Dic havia estat, car quan la vaig conèixer ja tenia els cabells blancs, una mica groguencs. La meva àvia deia que era per culpa de la mostassa. Efectivament, el color groc feia pensar en el color de la mostassa de Dijon. La mademoiselle ens explicava que a Borgonya, al matí per esmorzar, la mainada s'emportava a l'escola una llesca de pa amb mostassa i que els bebès, amb la llet, hi posaven unes gotetes de vi que els devia segurament ajudar a dormir. Quina sort tenien aquells bebès de beure vi de Borgonya! La mademoiselle era molt bona professora i així ens va poder ser d'una gran utilitat als nets del doctor Ribas per a aprendre un bon francès. La meva família paterna era de la Cerdanya, septentrional, i per tant havien anat a l'escola francesa. A casa parlàvem català de la Cerdanya, però a l'hora d'escriure ho fèiem en francès, ja que no sabien escriure ni el català ni l'espanyol. L'únic diari que corria per casa era L'Independent de Perpinyà. Ens el portava cada dia el xofer de l'autocar que venia de Perpinyà de la companyia Les Carvers du Roussillon i que tenia la seva parada a la plaça Sant Agustí davant de casa. D'Ignasi Fortuny Ribas, de la Catalunya Nord a la Catalunya Sud, història d'una família transfronterera. Pagès Editors, 2015.
2: Esquitxos de llibres.
6: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
8: Ràdio Arrels.
6: Cada dia i cada hora en català.

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: L'associació Slow Food País Català ha estat bastant vinculada al municipi d'Elna durant els darrers anys, han fet moltes activitats, una de les més emblemàtiques és el Mercat de la Terra. A aquesta hora podem saludar Joan Leditier, bon dia.
4: Bon dia.
3: Aquesta vinculació amb el municipi d'Elna, amb aquest canvi polític que hi ha hagut a les darreres municipals i l'arribada d'un batlle d'extrema dreta, podríem dir, no només que s'ha refredat, sinó que ha canviat bastant el paradigma, no?
4: Sí. Haig de dir una cosa que ningú no ha dit. És que aquest batlle, aquest alcalde, tenia raó quan contestava que no era d'acord amb la classificació extrema dreta. Fins i tot ha fet un recurs al Tribunal Administratiu dient el prefecte ens va fotre a l'extrema dreta i no té dret. Bé, per què tenia raó? Perquè un que és a l'extrema dreta de l'extrema dreta no és a l'extrema dreta, és més a dret que l'extrema dreta, doncs no fa part de l'extrema dreta. Tenia raó aquest senyor, no és d'extrema dreta, és de l'extrema dreta de l'extrema dreta, o potser a fora de l'extrema dreta en direcció de la dreta. Doncs ens van foragitar, efectivament.
3: Doncs sí, de fet, això, us han foragitat i a més tampoc no haguéssiu quadrat gaire. Clar, això com a associació, com us afecta ara? Perquè, evidentment, si teníeu el punt neuràlgic, diguem, a Elna, i ara no el teniu més, què fareu ara? Canviareu de municipi o...?
4: Home, és una qüestió d'adaptació. Jo tinc 74 anys... vaig crear aquí al País Català l'implantació del Slow Food, del moviment en 97, doncs aviat 30 anys i començava una mica diguem que no hi havia molta possibilitat de desenvolupar l'activitat, fins i tot estava minvant, però en 2019 un senyor va venir, que és l'André Triva, i és hortolà, fa llegums amb agroecologia i permacultura, i ell va venir a l'associació. I junts van decidir en 2020 que quan l'extrema dreta va agafar l'Ajuntament de Perpinyà, de marxar de Perpinyà, i van marxar immediatament. Però ell era molt a prop de l'alcalde, no era pas alcalde, el Nicolà García, es presentava en 2020, era a la llista i ens va dir: si guanyem nosaltres, veniu a Elna, us acollim bé. I es va passar així, és a dir que vàrem anar immediatament a Elna, on vam tenir una seu i tantes activitats durant, bé, finalment 6 anys. Vet aquí l'històrica d'això. I ara marxem. Però el que vull dir és que finalment tenim capacitat d'adaptació. Hem començat amb una seu a Ribes Altes, perquè visco a Ribes Altes. Després de molts anys hem tingut la seu a Perpinyà i després a Elna, i ara no sé on, perquè tenim una coordinatrice que és molt espavilada i no tenim por, fins i tot... T'explicaré després que ha estat una sort d'això.
3: Doncs anem cap aquí, explica-m'ho, perquè el fet que hagueu de marxar d'Elna, et preguntava si sabíeu una mica cap on aniríeu i m'has comentat abans que teniu diverses opcions, no?
4: Sí, de fet hi ha una... no sé quina paraula en català per rutina, potser no existeix. Rutina també, sí... rutina, potser ve de l'italià, rutina, petita ruta, no sé, però és bonic, rutina. Però finalment la rutina començava a instal·lar-se a Elna i ara sortim de la rutina, perquè érem segur que aquest senyor no continuaria amb nosaltres, perquè no diré que bé, Slow Food no és una organització ni d'esquerra ni d'extrema esquerra, no, és una organització que és apassionada per a millorar l'alimentació de tots i per salvaguardar una agricultura virtuosa. Això sí. Bé, aquesta gent se'n fot molt bé, se'n fot d'això. I doncs, la Clara, es diu Clara, la Clara, vam dir, Bé, de totes maneres, és quasi segur que no quedarem aquí. No hem tingut cap sorpresa. I doncs, va sortir un post al, no sé si és Facebook o Instagram, o, va sortir un post dient, bé, vet aquí com treballem amb els, les comunes, les poblacions, com, bé, els ajuntaments, diguem. Però també el territori i la gent, no només els ajuntaments. Quin servei, quin missatge volem difondre. I doncs va sortir un text bastant llarg explicant què fem, què volem fer, com s'entén això i què és el model econòmic, que costa i que fa. I això el va sortir fa 10 dies i de seguit vam tenir tota una gent, tots uns pobles, tots uns alcaldes que van contactar-nos per dir bé, ens interessa molt, ens interessa molt. El nivell de like i de lectors de les xarxes va multiplicar-se per 10. O és que bé, tindrem de trobar una altra organització, però finalment, quan fem una festa amb productors i una calçotada, per exemple, la podem fer que gira el país en pobles de territori. I ara hem tingut tant de contactes que podem trobar diversos pobles i fer la calçotada 3 mesos en 3 pobles, per exemple, al moment del calçot. Dic això, estem reflectint, però per triar solucions, no pas perquè no sabem què fer, és per trobar un model i l'estem, hem preparat un, això que jo he anomenat això, un vademecum, és a dir, una llista de com funciona treballar amb nosaltres. Tenim un poble amb qui ja estem preparant un contracte per tenir activitats aquest estiu fins a l'hivern. Un poble important simbòlicament. Tenim una persona que és alcalde d'una subprefectura. Hi ha pocs, eh? N'hi ha que dos.
3: Sí.
4: Coneixes les subprefectures?
3: Sí, sí, sí, sí.
4: Doncs pots endevinar...
3: Pot ser Prada o Ceret.
4: Prada, i a més aquesta persona és president de la comunitat de comunes.
3: Que per tant és la bellesa de Prada.
4: No, sí.
3: No té més secret.
4: La nova,
3: sí,
4: eh?
3: Sí, sí, sí.
4: Bé, és molt amic meu, la conec des de que va néixer, però vull dir, aquesta persona... Jo ja he anat a les reunions públiques quan es presentava, és completament obert amb això. I doncs, i a més, l'important del que fem és fer coses pel territori. I ell és vicepresident del Consell Departamental per l'atractivitat del territori. Com és intel·ligent? Bé, entès que el que fem és una cosa interessant per l'atractivitat. Doncs vull dir, actualment tenim pobles que ens contacten perquè volen. Bé, en un poble bastant important a tocant a Elda, no és l'Ajuntament, que és nou, és l'Associació de Comerçants. Doncs tenim possibilitat, sigui crear uns mercats, perquè el concepte de mercat de la terra és un concepte slow food, no l'hem inventat nosaltres. Hi ha un a Barcelona i a Itàlia potser n'hi ha 200. I doncs, Triva, el que em va agafar per fer el mercat de la terra, en 26 era candidat per ser alcalde. Doncs em sent molt lligat amb la llista que hauria pogut guanyar, perquè políticament hi ha hagut una persona que ha quedat i ha fet guanyar l'extrema dreta de l'extrema dreta. Perquè, bé, normalment aquesta persona ha tingut 20%, els altres 30 i picos. I 20% no et presentes al segon torn. I ell es va presentar, va passar al segon torn amb 10%. Vol dir que 10, la meitat dels seus electors van dir per què votar per aquesta persona no té sentit.
3: Clar.
4: Però, bé, una part dels seus electors no volien la gent a l'entorn de Nicolà Garcià i doncs van preferir votar per l'extrema dreta de l'extrema dreta. Doncs com marxem, estem molt obert, tenim moltes solucions, el problema és més aviat l'organització que tindrem, perquè, per exemple, actualment tenim una seu. Esperem que ens foragiten. Puc dir les coses perquè de català no crec que hi hagi molta gent a la llista que sàpigui.
3: No t'entendran, no?
4: No ho sé, eh? No ho sé.
3: Precisament parlàvem d'aquest batlle de molt extrema dreta d'Elna i ens en volies parlar més concretament. Ja has deixat clar que com a associació, encara que sigui pel fet que un membre de la vostra associació es presentava a les eleccions, teníeu més simpatia per una llista més continuista, diguem, que evidentment per aquesta molt extrema dreta, però ens volies parlar d'aquest batlle més concretament, un batlle que havia estat a l'entorn de partits petanistes...
4: Sí, sí, bé, el Moviment Zulfut no té, per exemple, tinc exemple a Itàlia, perquè el Moviment Zulfut va néixer a Itàlia. Tinc exemple d'un ministre de l'Agricultura de la dreta, no pas de l'extrema dreta, però de la dreta extrema. És a dir, era un que feia un antic neofeixista que havia sortit per tornar a la dreta i va ser ministre de l'Agricultura del Berlusconi. Però havia fet molt camí aquest senyor. Recordo que en una gran manifestació que és cada dos anys a la ciutat de Turí, a Itàlia, va dir en un discurs que el que feia el Moviment Zulfut era extraordinari. Això. Vull dir que fins i tot gent de dreta, per exemple, l'alcalde del Soler ens va fer venir fa 10 anys a fer coses, era de dreta. No és una qüestió de pensar que nosaltres fem coses només amb gent d'esquerra. No és això. Però fem de... Per exemple, fem coses en les quals hi ha la dimensió d'identitat catalana. Aquesta extrema dreta no en vol d'això. No en vol. Doncs, aquest senyor sabíem que no voldrien a nosaltres perquè el que fem no és, com en diu en francès, la tassa de te. No és el seu esmorzar de cada matí, això. I jo conec... molta gent, vinyaters i consumidors. Fa 15 anys que els dic no compreu vi en aquesta gent. No és una novetat. Són coneguts. Jo n'he entrat mai en un dels seus magatzems. Crec que en té dos. Són dos germans, eh? Perquè, home, tens al territori un senyor que va ser foragitat del Front Nacional, era el nom a l'època, perquè era massa dreta. Et pots qüestionar una mica.
3: Has de fer mèrits, eh?
4: I doncs què va passar? Va fer part d'una llista que fa l'estat francès, que és una llista oficial de terroristes. Es diu Fichier S. No sé per què S pot ser especial o no sé exactament. No sóc especialista d'això, però els fundamentalistes perillosos surten el fitxer S. I potser que aquesta llista va sortir al moment d'alguns atemptats parisencs. No pas aquest del Bataclan, que va ser en 2015. Però abans hi ha hagut els atemptats. Va començar als anys 90, fins i tot 80. Doncs no és una novetat. I l'estat francès ha tingut d'adaptar-se i va crear aquesta llista que permet a la policia i a alguns serveis de l'estat de seguir la gent per anticipar atemptats, per exemple. I ell feia part d'un partit petit, d'un centenar de persones a l'estat francès, uns membres dels quals van matar un senyor, un jove que es deia Méric i que era un militant d'extrema esquerra. Uns membres d'aquest petit partit van matar un militant en una manifestació. I en el govern de l'època, era, bé, 2012, potser l'inici de la presidència del president François Hollande, que va ser elegit en 2012, el ministre de l'Interior de l'època diu aquest partit s'ha de dissoldre perquè és petenista. A França no pot ser petenista. La llei no permet que siguis revisionista sobre aquest govern que va ser aquest de la col·laboració i de l'acolliment dels nazis. Doncs, no era un partit nazi, però és un partit petenista, que és il·legal. I a més que va anar fins a la violència, matant alguna persona. Doncs van matar aquest jove, el partit va ser dissolt i tots els membres van incorporar la llista Fichier S, llista de persones que cal vigilar, que cal seguir, perquè són potencialment perillosos. Bé, ara ha sortit d'aquesta llista, perquè estic parlant de 2013, però en aquest moment, suposo que en aquest moment el Front Nacional va dir no, aquesta gent no el volem. Donc, vull dir, ve d'això aquest senyor, ve d'això. I encara avui és favorable a la monarquia, al generalíssimo Franco, a tot. Bé. Suposo que fa atenció a no parlar del moviment nazi perquè és il·legal i no podria presentar-se. Però m'han dit alguna persona que encara està seguit per, no sé com es diu en català, l'ensenyament general, que són serveis especials d'informació. I doncs, vet aquí. Es podia imaginar que no voldria fer coses amb nosaltres. I s'ha verificat.
3: Doncs s'ha verificat amb aquest personatge que ha guanyat a Elna i que, com a efecte col·lateral, diguem, ha afectat a aquesta associació Slow Food, però que tot i això heu trobat ja contactes a diferents municipis de Catalunya Nord i, per tant, podreu continuar fent la feina.
4: Sí, a més, des del moment que hi ha Elna... estic parlant com si fos jo. No, que el moviment, que l'associació era Elna, finalment no s'ha continuat una feina que havíem fet des del 97, que és anar en molts llocs. Varen fer una manifestació sobre les anguilles a l'Estany, varen fer moltes coses, varen provar de salvaguardar el nap de Cerdanya fent amb un productor, varen fer moltes coses al territori durant 25 anys. Però des de 2020 érem tancats a Elna i aquest senyor ens va alliberar. Ens va sortir al territori.
3: Doncs mira, si ho podem contar com una cosa positiva...
4: Sí, sí, li donem gràcies, li donem gràcies.
3: Queda clar, Joan Leritia, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels,

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
3: El temps ha marcat un dia més per les temperatures, tot i que aquest dilluns han començat a recuperar-se de 20 graus de màxima a la plana del Rosselló a, malgrat tot, 12 petits graus a la muntanya. Aquestes temperatures que seran les protagonistes dels pròxims dies, sobretot a partir de dimecres, ja que s'anuncien màximes a la plana del Rosselló de fins a 27 graus i 18 graus a la muntanya. Abans, demà dimarts, les mínimes de 6 graus a Sallagosa, a 13 graus a Perpinyà, i pel que fa al cel, majoritàriament assolellat demà dimarts a la plana, Vallespí, una mica més de núvols al Conflent i encara més cobert a Cerdanya i al Capcir. Dimecres normalment tindrem un dia majoritàriament assolellat i doncs aquestes temperatures màximes altes, molt altes, amb 27 graus a Perpinyà i a Prada, 26 a Ceret i 18 graus a Sallagosa.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Esquitxos de jazz.

0: Escolteu a Ràdio Arrels.
1: A Brullà, 95.
2: Dins dels teus ulls, que l'ús dels altres. Més plaça dins la teva mà.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
3: El temps ha marcat un dia més per les temperatures, tot i que aquest dilluns han començat a recuperar-se de 20 graus de màxima a la plana del Rosselló a, malgrat tot, 12 petits graus a la muntanya. Aquestes temperatures que seran les protagonistes dels pròxims dies, sobretot a partir de dimecres, ja que s'anuncien màximes a la plana del Rosselló de fins a 27 graus i 18 graus a la muntanya. Abans, demà dimarts, les mínimes de 6 graus a Sallagosa, a 13 graus a Perpinyà, i pel que fa al cel, majoritàriament assolellat demà dimarts a la plana, Vallespí, una mica més de núvols al Conflent i encara més cobert a Cerdanya i al Capcí. Dimecres normalment tindrem un dia majoritàriament assolellat i doncs aquestes temperatures màximes altes, molt altes, amb 27 graus a Perpinyà i a Prada, 26 a Ceret i 18 graus a Sallagosa.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Esquitxos de clàssica.

0: Radio Arers, a Toluges, 95.
1: L'hora, 100% en català.
2: A Ràdio Arrels.

a far girare il teu nom alla fuita del temps, a cada cabell blanc del meu envaïment. Hi ha llàgrimes de Déu

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
3: El temps ha marcat un dia més per les temperatures, tot i que aquest dilluns han començat a recuperar-se de 20 graus de màxima a la plana del Rosselló a, malgrat tot, 12 petits graus a la muntanya. Aquestes temperatures que seran les protagonistes dels pròxims dies, sobretot a partir de dimecres, ja que s'anuncien màximes a la plana del Rosselló de fins a 27 graus i 18 graus a la muntanya. Abans, demà dimarts, les mínimes de 6 graus a Sallagosa, a 13 graus a Perpinyà, i pel que fa al cel, majoritàriament assolellat demà dimarts a la plana, Vallespí, una mica més de núvols al Conflent i encara més cobert a Cerdanya i al Capcí. Dimecres normalment tindrem un dia majoritàriament assolellat i doncs aquestes temperatures màximes altes, molt altes, amb 27 graus a Perpinyà i a Prada, 26 a Ceret i 18 graus a Sallagosa.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
4: Esquitxos de jazz.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Canavelles, 96.6.

0: La dignitat es pren, sindicalistes no es demana.
1: 6 mesos de durs testos, fent front a l'empresa i els seus gossos. Els Mossos, 4 cops de porra i llestos. Una llum de dignitat surt de les fosques cotxeres i neix complicat.

acabi la prehistòria, l'explotació de l'home per l'home escòria en coma, que extén la proclama de la vaga il·legal i ho fa amb diner públic, amb un tríptic infama i la mentida es desparrama. Però el model de referència del futur trenca l'absurd mur que absurdament fins ara ens separava. Moviments socials, estudiants i classe obrera sense por a l'atur,

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
3: El temps marcat un dia més per les temperatures, tot i que aquest dilluns han començat a recuperar-se de 20 graus de màxima a la plana del Rosselló, amb malgrat tot 12 petits graus a la muntanya. Aquestes temperatures que seran les protagonistes dels pròxims dies, sobretot a partir de dimecres, ja que s'anuncien màximes a la plana del Rosselló de fins a 27 graus i 18 graus a la muntanya. Abans, demà dimarts, les mínimes de 6 graus a Sallagosa, a 13 graus a Perpinyà, i pel que fa al cel, majoritàriament assolellat demà dimarts a la plana, Vallespí, una mica més de núvols al Conflent i encara més cobert a Cerdanya i al Capcir. Dimecres normalment tindrem un dia majoritàriament assolellat i doncs aquestes temperatures màximes altes, molt altes, amb 27 graus a Perpinyà i a Prada, 26 a Ceret i 18 graus a Sallagosa.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
4: L'associació Slow Food País Català ha estat bastant vinculada al municipi d'Elna durant els darrers anys, han fet moltes activitats. Una de les més emblemàtiques és el Mercat de la Terra. A aquesta hora podem saludar Joan Leritier, bon dia.
5: Bon dia.
4: Aquesta vinculació amb el municipi d'Elna, amb aquest canvi polític que hi ha hagut a les darreres municipals i l'arribada d'un batlle d'extrema dreta, podríem dir no només que s'ha refredat, sinó que ha canviat bastant el paradigma, no?
5: Sí, haig de dir una cosa que ningú no ha dit, és que aquest batlle, aquest alcalde, tenia raó quan contestava que no era d'acord amb la classificació extrema dreta. Fins i tot ha fet un recurs al Tribunal Administratiu dient el prefecte ens va fotre a l'extrema dreta i no té dret. Bé, per què tenia raó? Perquè un que és a l'extrema dreta de l'extrema dreta no és a l'extrema dreta, és més a dret que l'extrema dreta. Doncs no fa part de l'extrema dreta. Tenia raó aquest senyor, no és d'extrema dreta, és de l'extrema dreta de l'extrema dreta. O potser a fora de l'extrema dreta en direcció de la dreta. Doncs ens vam foragitar, efectivament.
4: Doncs sí, de fet, això, us han foragitat i a més tampoc no haguéssiu quadrat gaire. Clar, això com a associació, com us afecta ara? Perquè, evidentment, si teníeu el punt neuràlgic, diguem, a Elna, i ara no el teniu més, què fareu ara? Canviareu de municipi o...?
5: Home, és una qüestió d'adaptació. Jo tinc 74 anys... Vaig crear aquí al País Català l'implantació del Slow Food, del moviment en 97, doncs aviat 30 anys, i començava una mica diguem que no hi havia molta possibilitat de desenvolupar l'activitat, fins i tot estàvem minvant, però en 2019 un senyor va venir, que és l'André Triva, i és hortolà, fa llegums amb agroecologia i permacultura, i ell va venir a l'associació. I junts van decidir en 2020 que quan l'extrema dreta va agafar l'Ajuntament de Perpinyà, de marxar de Perpinyà, i van marxar immediatament. Però ell era molt a prop de l'alcalde, no, no era pas l'alcalde, el Nicolás García, es presentava en 2020, era a la llista, i ens va dir, si guanyem nosaltres, veniu a Elna, us acollim bé. I es va passar així, és a dir que vam anar immediatament a Elna, on vam tenir una seu i tantes activitats durant, bé, finalment, 6 anys. Vet aquí l'històrica d'això. I ara marxem. Però el que vull dir és que finalment tenim capacitat d'adaptació. Hem començat amb una seu a Ribes Altes, perquè visco a Ribes Altes. Després de molts anys hem tingut la seu a Perpinyà i després a Elna, i ara no sé on, perquè tenim una coordinatrice que és molt espavilada i no tenim por, fins i tot t'explicaré després que ha estat una sort d'això.
4: Doncs anem cap aquí, explica-m'ho, perquè el fet que hagueu de marxar d'Elna, et preguntava si sabíeu una mica cap on aniríeu i m'has comentat abans que teniu diverses opcions, no?
5: Sí, de fet hi ha una... No sé quina paraula en català per rutina, no, potser no existeix. Rutina també, sí, rutina, potser ve de l'italià, rutina, petita ruta, no sé. Però és bonic, rutina. Però finalment la rutina començava a instal·lar-se a Elna. I ara sortim de la rutina, perquè érem segur que aquest senyor no continuaria amb nosaltres. Perquè no diré que... bé, Slow Food no és una organització ni d'esquerra ni d'extrema esquerra, no. És una organització que és apassionada per a millorar l'alimentació de tots i per salvaguardar una agricultura virtuosa. Això sí. Bé, aquesta gent se'n fot molt bé, se'n fot d'això. I doncs, la Clara, es diu Clara, la Clara, vam dir, bé, de totes maneres, és quasi segur que no quedarem aquí. No hem tingut cap sorpresa. I doncs, va sortir un post, no sé si és Facebook o Instagram, va sortir un post dient, bé, vet aquí com treballem amb les comunes, les poblacions, com, bé, els ajuntaments, diguem. Però també el territori i la gent, no només els ajuntaments. Quin servei, quin missatge volem difondre. I doncs va sortir un text bastant llarg explicant què fem, què volem fer, com s'entén això i què és el model econòmic, que costa i que fa. I això el va sortir fa 10 dies i de seguit vàrem tenir tota una gent, tots uns pobles, tots uns alcaldes que van contactar-nos per dir, bé, ens interessa molt, ens interessa molt. El nivell de like i de lectors de les xarxes va multiplicar-se per 10. O és que, bé, tindrem de trobar una altra organització, però finalment, quan fem una festa amb productors i una calçotada, per exemple, la podem fer que gira el país en pobles de territori. I ara hem tingut tant de contactes que podem trobar diversos pobles i fer la calçotada 3 mesos en 3 pobles, per exemple, al moment del calçot. Dic això, estem reflectint, però per triar solucions, no pas perquè no sabem què fer, és per trobar un model i l'estem... Hem preparat un... Això que jo he anomenat això un vademecum, és a dir, una llista de com funciona treballar amb nosaltres. Tenim un poble amb qui ja estem preparant un contracte per tenir activitats aquest estiu fins a l'hivern. Uh-huh. Un poble important simbòlicament. Tenim una persona que és alcalde d'una sotprefectura. Hi ha pocs, eh? N'hi ha que 2.
4: Sí.
5: Coneixes les sotprefectures?
4: Sí, sí, sí, sí.
5: Doncs pots endevinar...
4: Pot ser Prada o Sarets.
5: Prada, i a més aquesta persona és president de la comunitat de comunes.
4: Que per tant és la bellesa de Prada. No,
5: sí.
4: No té més secret.
5: La nova,
4: sí, sí, sí, sí.
5: bé, és molt amic meu, la conec des de que va néixer, però vull dir, aquesta persona, jo ja he anat a les reunions públiques quan es presentava, és completament obert amb això. I doncs, i a més, l'important del que fem és fer coses pel territori. I ell és vicepresident del Consell Departamental per l'atractivitat del territori. Com és intel·ligent? Bé, entès que el que fem és una cosa interessant per l'atractivitat. Doncs vull dir, tenim, actualment tenim pobles que ens contacten, perquè volen. Bé, en un poble bastant important, a tocant a Elda, no és l'Ajuntament, que és nou, és l'Associació de Comerçants. Doncs tenim possibilitat, sigui crear uns mercats, perquè el concepte de mercat de la terra és un concepte slow food, no l'hem inventat nosaltres. Hi ha un a Barcelona i a Itàlia potser n'hi ha 200. I doncs, Triva, el que em va agafar per fer el mercat de la terra, en 26 era candidat per ser alcalde. Doncs, em sent molt lligat amb la llista que hauria pogut guanyar, perquè políticament hi ha hagut una persona que ha quedat i ha fet guanyar l'extrema dreta de l'extrema dreta. Perquè, bé, normalment aquesta persona ha tingut 20%, els altres 30 i picos. I 20% no et presentes al segon torn. I ell es va presentar, va passar al segon torn amb 10%. Vol dir que 10, la meitat dels seus electors van dir per què votar per aquesta persona no té sentit.
4: Clar.
5: Però, bé, una part dels seus electors no volien la gent a l'entorn de Nicolás García i doncs van preferir votar per l'extrema dreta de l'extrema dreta. Doncs com marxem, estem molt obert, tenim moltes solucions, el problema és més aviat l'organització que tindrem, perquè, per exemple, actualment tenim una seu. Esperem que ens foragiten. Puc dir les coses perquè de català no crec que hi hagi molta gent a la llista que sàpigui.
4: No t'entendran, no?
5: No ho sé, no ho sé.
4: Precisament parlàvem d'aquest batlle de molt extrema dreta d'Elna i ens en volies parlar més concretament. Ja has deixat clar que com a associació, encara que sigui pel fet que un membre de la vostra associació es presentava a les eleccions, teníeu més simpatia per una llista més continuista, diguem, que evidentment per aquesta molt extrema dreta, però ens volies parlar d'aquest batlle més concretament, un batlle que havia estat a l'entorn de partits petanistes...
5: Sí, sí, bé, el moviment slow food no té, per exemple, tinc exemple a Itàlia, perquè el moviment slow food va néixer a Itàlia. Tinc exemple d'un ministre de l'Agricultura de la dreta, no pas de l'extrema dreta, però de la dreta extrema. És a dir, era un que feia un antic neofeixista que havia sortit per tornar a la dreta i va ser ministre de l'Agricultura del Berlusconi. Però havia fet molt camí aquest senyor. Recordo que en una gran manifestació que és cada dos anys a la ciutat de Turí, a Itàlia, va dir en un discurs que el que feia el moviment del food era extraordinari. Això. Vull dir que fins i tot gent de dreta, per exemple, l'alcalde del Soler ens va fer venir fa 10 anys a fer coses, era de dreta. No és una qüestió de pensar que nosaltres fem coses només amb gent d'esquerra. No és això. Però fem de... Per exemple, fem coses en les quals hi ha la dimensió d'identitat catalana, aquesta extrema dreta no en vol d'això, no en vol. Doncs, aquest senyor sabíem que no voldria a nosaltres perquè el que fem no és, com en diu en francès, la tassa de té, no és el seu esmorzar de cada matí, això. I jo conec molta gent, vinyaters i consumidors. Fa 15 anys que els dic no compreu vi en aquesta gent. No és una novetat. Són coneguts. Jo n'he entrat mai en un dels seus magatzems. Crec que en té dos. Són dos germans,

0: és això, però els fundamentalistes perillosos surten al fitxer-S. I potser que aquesta llista va sortir al moment d'alguns atemptats parisencs. No pas aquest del Bataclan, que va ser en 2015. Però abans hi ha hagut els atemptats. Va començar als anys 90, fins i tot 80. Doncs no és una novetat. I l'estat francès ha tingut d'adaptar-se i va crear aquesta llista que permet a la policia, a alguns serveis de l'estat, de seguir la gent per anticipar atemptats, per exemple. I ell feia part d'un partit petit, d'un centenar de persones a l'estat francès, uns membres dels quals van matar un senyor, un jove que es deia Méric i que era un militant d'extrema esquerra. Uns membres d'aquest petit partit van matar un militant en una manifestació. I en el govern de l'època, era bé, 2012, potser l'inici de la presidència del president François Hollande, que va ser elegit en 2012, el ministre de l'Interior de l'època diu aquest partit s'ha de dissoldre perquè és petenista. A França no pot ser petenista. La llei no permet que siguis revisionista sobre aquest govern que va ser aquest de la col·laboració i de l'acolliment dels nazis. Doncs, no era un partit nazi, però és un partit petenista, que és il·legal. I a més que va anar fins a la violència, matant alguna persona. Doncs van matar aquest jove, el partit va ser dissolt i tots els membres van incorporar la llista fitxer-S. Llista de persones que cal vigilar, que cal seguir perquè són potencialment perillosos. Bé, ara ha sortit d'aquesta llista perquè estic parlant de 2013, però en aquest moment, suposo que en aquest moment el Front Nacional va dir no, aquesta gent no el volem. Donc, vull dir, ve d'això aquest senyor, ve d'això. I encara avui és favorable a la monarquia, al generalíssimo Franco, a tot. Bé, suposo que fa atenció a no parlar del moviment nazi perquè és il·legal i no podria presentar-se. Però m'han dit alguna persona que encara està seguit per, no sé com es diu en català, renseignement général, que són serveis especials d'informació. I doncs, vet aquí, es podia imaginar que no voldria fer coses amb nosaltres. I s'ha verificat.
1: Doncs s'ha verificat amb aquest personatge que ha guanyat a Elna i que, com a efecte col·lateral, diguem, ha afectat a aquesta associació Slow Food, però que tot i això heu trobat ja contactes a diferents municipis de Catalunya Nord i, per tant, podreu continuar fent la feina.
0: Sí, a més, des del moment que era Elna, estic parlant com si fos jo, no, que el moviment, que l'associació era Elna, finalment no s'ha continuat una feina que havíem fet des de 97, que és anar en molts llocs. Varen fer una manifestació sobre les anguilles a l'Estany, varen fer moltes coses, varen provar de salvaguardar el nap de Cerdanya fent amb un productor, varen fer moltes coses al territori durant 25 anys. Però des de 2020 érem tancats a Elna i aquest senyor ens va alliberar. Ens va sortir al territori.
1: Doncs mira, si ho podem contar com una cosa positiva...
0: Sí, sí, li donem gràcies, li donem gràcies.
1: Queda clar, Joan Leritia, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Radio Arels, en FIAC, 95.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
3: A Ràdio Arrels, amb l'Oriol Lluís Gual i el Pere Jordà, estem fent un repàs de la història de la música tradicional nord-catalana i ja en els darrers capítols hem anat veient que una part important d'aquesta història han estat els constructors dels instruments. Per això, a aquesta hora, avui volem doncs, fer una mica de repàs de quins han estat aquests constructors d'instruments a Catalunya i també a Catalunya Nord. Pere Jordà i Oriol Lluís Gual, bon dia.
4: Bon dia.
5: Bon dia.
3: Comencem amb tu, Pere, que ens expliques una mica l'origen de tot plegat.
4: L'origen, bon, com que tenim poca informació, serà arreu fet, però podem assenyalar una carta del primogènit Joan I, doncs 1324, si no em falla la memòria, en fi, en tot cas al segle XIV, on escriu que li enviïn el mestre que és aquí a Perpinyà, que sap fabricar instruments, i sobretot inxes, perquè les inxes dels instruments dels juglars són molt malmeses i doncs necessita que aquest mestre de Perpinyà baixi amb tot el material que li sigui imprescindible i les eines i tal per fer unes inxes que vagin bé. Bon, això és el segle XIV. I després, pel que fa als instruments que en diem de ben fusta, la informació és escassíssima, però sabem, és a dir, només coneixem el nom d'un senyor que fabricava xeremies, baixons a Madrid, que se'n deia Juan de Perpinyán, doncs que podem suposar que se'n deia Joan i que venia de Perpinyà. Poca cosa més sabem, doncs això és molt a principis del segle XVI. Sabem que va ser el mestre del Selma, que tampoc és que sapiguem molta cosa d'aquest Selma. Sí que sabem que va ser una nissaga importantíssima i els principals constructors de xeremies, de baixons, pel regne de la corona espanyola, vaja. Però vaja, el seu mestre venia de Perpinyà, i en tot cas la seva família, si més no. I després d'això hi ha un gran buit en la documentació, en tot cas ara mateix, i arribem directament al segle XVIII.
5: Però bastantes primes d'una peça que ens arriben que no són signades. Doncs el que significa una tradició catalana, en tot cas catalana de fabricació.
4: Sí, sí, és clar. Cal tenir present que, pensi per exemple en una xeremia prima que està conservada al Museu Episcopal de Girona, que té un segell enorme, o també en una altra xeremia equivalent conservada a Brussel·les, però un segell episcopal, que això no és pas la marca de qui la va fabricar, sinó del propietari. I per fer-nos una idea de com podien viure, per dir-ho d'alguna manera, aquests instruments, tenim, per exemple, les memòries del Benvenuto Cellini. A priori res a veure amb els instruments de música, si no és perquè el seu pare, que era també orfebre, ell li encantava la música i hagués volgut ser músic, i sabem que durant la seva infància i primera joventut el Benvenuto Cellini va ser músic per Llorenç de Medicis a Florència, i doncs ens explica que els instruments no eren seus, els instruments pertanyien a la cort per la qual tocaven. Ells en sabien, hi havia, potser tenien algun instrument d'estudi no gaire com dir, no gaire bonic, però prou funcional com per poder treballar, però els instruments de debò no eren seus, vaja. I vet aquí, doncs, la informació és molt escassa perquè al capdavall són eines per una certa manera de viure, de marcar les festivitats, les solemnitats, evidentment. També cal tenir present que aquests instruments alts, com se'n deien a l'edat mitjana, és a dir, sonors, són sonors, i representen el poder eclesiàstic, el poder secular. Doncs són molt lligats a la representació d'aquest poder, evidentment.
5: El que deia el Pere és interessant, és que també dins els inventaris, després de la mort dels músics, que tenim aquí a Catalunya Nord, ens adonem de dues coses. És que tenen molts i molts instruments, cosa que vol dir que ells ja són polimusicians. No són aquests, l'imatge que es ven sovint del músic, la menetrier, com diuen a França, que bon, va caminant de poble en poble i coneix dues músiques. No, no. Els tios saben d'instruments, saben de solfeig, saben moltes coses. I que probablement també el cap de coble o el cap d'orquestra de la formació conserva probablement els instruments dels altres. Senzillament també així, quan ell el comana, si no conserva els instruments, doncs els altres no poden anar a tocar. Que també és una cosa recurrent que es troba dins els contractes antics. Si l'amo decideix, l'amo o si és l'Ajuntament o els consuls, si ells no diuen als músics podeu anar a tocar, no hi van. I tot això ens ensenya també que hi ha una producció enorme d'instruments. A on són produïts, això no ho sabem. Tinc en memòria un d'aquells inventaris d'un senyor de Perpinyà, on té, no sé, gairebé entre 10 i 15 instruments a casa seva, xeremies per baix, xeremies de ministrils, una cornemusa, moltes coses. No sé si es compra o si es fa, fi, si ho compra a Perpinyà o a altres llocs. Tot al llarg del segle XVIII hi ha estudis sobre Barcelona on es veu ben bé que hi ha famílies grans que fan producció d'instruments. Són coses, doncs, els homes són els últims molt cèlebres. I aquí a Catalunya Nord no trobi cap persona que fabriqui instruments en aquell moment. Estat civil, tot el que sigui, no hi ha res. Cosa pesada.
4: Sí, només per completar el panorama dels tallers barcelonins de la mateixa època, doncs aquí a finals del segle XVIII, podríem citar també el Pedrosa i el... ara se m'escapa el nom, el Vinyoles, també el Callís. El que és interessant és que aquesta gent, doncs són torners, fabriquen instruments de tota mena. Tenim cornemuses, tenim gralles, el que entenem avui dia com a gralla, l'avantpassat de l'instrument que acompanya els gegants. Tenim també, m'havia deixat el suriac, ell potser més especialitzat en instruments clàssics, oboès, flautes travesseres, però el mateix és Pedrosa, també fabricava oboès clàssics. Doncs Suriac, Vinyoles, Pedrosa, també el Callís, fa poc es va tornar a trobar un clarinet. Un detall també característic de la fabricació catalana, i catalana en el sentit molt ampli, és l'ús del ginjoler per fabricar instruments. Doncs és a dir, que podem trobar el ginjoler tant pels instruments de coble, flabiols, cornemuses, gralles, tarotes, com en diem, xeremies, com per instruments clàssics. Aquest clarinet que s'ha trobat del Callís és tot de ginjoler. De la mateixa manera, faig un salt fins al segle XIX, quan es farà l'inventari del Brisillac, es trobarà un baixovell de ginjoler, cosa que em fa somiar molt. Però tornem a la cronologia i a finals del segle XVIII i al segle XIX.
5: Cosa també que cal dir és que fins al Tractat dels Pirineus la corporació dels lutiers, els músics, van conjunt entre Perpinyà i Barcelona. Al cap de moment, aquí canvia un xic, és per això pensi que no tenim rastres.
3: Doncs avui hem estat parlant d'aquests constructors d'instruments fins al segle XVIII. De moment ho deixarem aquí, pel proper episodi farem a partir del segle XIX i més endavant. Moltes gràcies, Oriol Lluís Gual i Pere Jordà, i ara ens acomiadarem amb la cançó Dolça Visió, interpretada per la Cobla Barcelona, en una gravació històrica, un disc de pedra, per tant la qualitat potser no és del tot bona amb el so, però posarem aquesta gravació històrica.

Andreu Turón no va inventar la tenorra. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís.

The battle will be over.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
3: El cantautor Roger Torné acaba de treure el seu darrer disc, que es diu Doctor Pearson, i és el seu segon treball. El 2023 publicava Oliveres i Pinyols, el seu primer disc. Roger Torné, bon dia.
4: Bon dia, què tal?
3: Molt bé, molt bé. Aquesta setmana presentarem 5 cançons del teu últim disc, doncs, que es diu Doctor Pearson. Què representa aquest Doctor Pearson per tu?
4: Doctor Pearson, aviam, és un treball una mica diferent al que has mencionat anteriorment d'Oliveres i Pinyols, perquè no és un àlbum tan conceptual i no hi ha un fil tan clar a seguir. I llavors, per mi, Doctor Pearson suposa una mica una alliberació en tant que exploro noves sonoritats, noves maneres de composar i hi ha més diversitat, diguem. Llavors, m'ho he passat molt bé amb aquest àlbum. Ha sigut divertit.
3: El teu primer disc el vas treure, doncs, el 2023. Ara acabes de treure aquest últim disc. Era important per tu fer discos i no anar traient singles o fer només EPs?
4: No és important per mi. Sí que és veritat que ara hi ha la tendència de més aviat de treure singles, de treure EPs, coses més de curta durada. Però com que jo tenia bastantes cançons ja compostes, vaig dir, pues, trec un àlbum i ja està. Va ser com més, com que tinc diverses cançons, les faig, les englobo dins d'un mateix àlbum i no cal anar fent això de treure singles i anar allargant el procés. No sé, va sorgir així una mica.
3: Ara parlarem de la primera cançó del disc, que es diu Inexplicable, una cançó on parles de física, matemàtiques, sociologia i diferents altres assignatures. Doncs, dius que, per exemple, pots explicar la teoria de les cordes? Tu has estudiat
4: alguna cosa de tot això,
3: en realitat?
4: No, realment no tinc ni idea. No sé, em semblava divertida la idea. O sigui, realment aquesta cançó neix de la idea de dir, bueno, pues, l'amor quan s'explica perd una mica la seva màgia, no? Llavors és difícil d'explicar a vegades, però hi ha moltes coses que sí que es poden explicar, no? I que són més racionals. En canvi, això, l'amor no ho és tant. És com que hi ha una metàfora que fa servir, no recordo, un poeta alemany de romàntic que deia que els científics tenien la mania, no?, de no contentar-se en veure el vol d'una papallona, sinó que l'havien d'atrapar, la papallona, l'havien de tallar, esquartar en diferents parts i estudiar-la, no? Llavors és com que una mica l'amor és això, no? Una mica, si es pot explicar o si s'intenta explicar, és com que perd una mica la seva màgia. Llavors volia com captar aquesta cosa en la cançó i encara que no tingui ni pajotera idea del que és la teoria de les cordes, em va semblar graciós, doncs, anar ficant coses que es poden explicar o que sí, que teòricament es poden explicar i en contraposició a aquesta part més emocional que és l'amor, no?
3: Sí, de fet, les emocions i les coses que podem sentir per les persones, a la ciència també a vegades li costa una mica explicar-ho perquè hi ha tants factors diferents.
4: Exacte, exacte. Llavors és com tu viu l'experiència de l'amor i ja està, deixa't de buscar-li explicacions i ja està. Llavors, bueno, em va sortir aquesta cançó una mica més divertida, també.
3: Tu ets una persona que necessita sempre buscar les explicacions de les coses?
4: Sovint sí. Llavors, per això també et deia això d'aquest àlbum, no? que és una mica més una alliberació, perquè jo sempre li busco com el sentit de tot, o intento, sí, buscar-li com la raó, el per què. I llavors crec que desprendre's una mica d'aquesta mania no està de menys, vull dir que està bé. Llavors, és més lliure aquest àlbum, i la cançó d'Inexplicable també té aquesta part d'això, no? De dir, bueno, pues no cal que s'expliqui tot, no cal que trobar-li un sentit a tot, un per què, no? Vull dir, en coses que amb el fet de viure-les i sentir-les ja està bé.
3: Doncs escoltem Inexplicable de Roger Torner.
5: Si vols puc explicar

0: Això és el disc de la setmana i acabem de sentir Inexplicable de Roger Torner. Ens retrobem demà per parlar d'una altra cançó d'aquest cantautor.
1: Radio Arrels.
2: Radio Arrels.

Sota la pols l'encant de la vida. Edmund, Big Bill, Johnny, són tots. Un tinc un especial efecte. És un ben vinil d'Albert King.

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, Ràdio Arrels ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. La guerra de Bòsnia a l'antiga Iugoslàvia, és a dir, al cor d'Europa, va durar 3 anys, del 92 al 95. Tot va començar amb la declaració d'independència de Bòsnia i Herzegovina i amb la corresponent oposició de les forces sèrbies que van assetjar la capital Sarajevo. Va ser el setge més llarg de la història militar moderna. Hi van morir prop de 10.000 persones, inclosos més de 1.500 mainatges. Unes 56.000 persones en van resultar ferides, també 15.000 mainatges. Aquesta era la crònica d'opinió de l'Ava Ilac, en aquell moment professor al Liceu de Ceret.
4: Bon dia. Entre l'enviament d'un cosmonauta rus dins l'espai i les eleccions que van tenir lloc al Kuwait, vaig tenir l'ocasió de llegir l'informació breu següent que vos llegeixi. Els nens de Sarajevo es podrien començar a morir de gana a final de mes. Ginebra. Els nens de Sarajevo començaran a morir de gana a finals d'octubre i els adults a final de novembre, si no arriben almenys 250 tones d'aliments diàries a la ciutat assetjada, segons va advertir ahir Donald Acheson, representant de l'OMS, Organització Mundial de la Salut. El doctor Acheson va subratllar que si les 340.000 persones que viuen a la capital de la República de Bòsnia i Herzegovina no reben diverses tones d'aliments al dia en els propers mesos, la majoria d'elles moriran de gana. Ahir al matí, 5 avions carregats amb prop de 60 tones de material d'assistència humanitària van aterrar a l'aeroport de Sarajevo, segons va afirmar ahir Sylvie Girard, portaveu de l'Alt Comissariat de les Nacions Unides per als Refugiats. I segueix la signatura de l'Agència de Notícies. Doncs bé, tots aquells que els interessi de seguir l'actualitat ja poden notar a les seves agendes els títols que portarà la premsa el dia de Tots Sants, que és el dia que segueix directament al final d'octubre de la informació citada. Els títols dels diaris seran, amb el to indignat de circumstància i ben clar, 20.000 infants trobats morts de gana a l'ex-Iugoslàvia, o bé un xarnier de nins descobert a la vila de Tal. Aquesta informació constitueix un horror en si, perquè banalitza d'una manera insostenible la violència que s'exerceix contra nins i innocents, més sobretot perquè, en anunciant el programa de l'assassinat de milers de persones, participa amb els còmplices elegits dels assassins al cap dels països, regions, departaments europeus. A Perpinyà, ho torni a dir, són 6 entre diputats i senadors que callen. Marquès, Blanc, començant pels nous, Barrata, Ferran, Sicre i Esteve. El periodista, la premsa, els mèdies, el lector que no interpel·la els responsables polítics, participen en la planificació del que les comissions ben pensants qualificaran després de crim de guerra o de crim contra l'humanitat. Els assassins són a casa nostra. Veig la cara dels jueus a París si 3 setmanes abans de la rafla del Veldiv la premsa havia anunciat, per exemple, a finals del mes de juliol el govern francès enviarà a la mort uns 12.000 jueus. M'imagino els americans a la Segona Guerra Mundial enviant pensaments, racions de sopa i cobertes de dormir als jueus dels camps nazis i altres ja molent. Alguns que viuen i ens governen ara, veieu si ho hauríem mereixit. Ara veure.
3: Aquesta era la crònica d'opinió del professor Alava Ilac Ferrer sobre el setge de Sarajevo, que va començar l'abril del 92 i es va acabar el febrer del 96 amb els acords de Dayton.
0: Radio Arrels, a Elna, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Durant la Segona Guerra Mundial, Rússia va atacar Finlàndia. Va ser el que se coneix com la Guerra d'Hivern. Els finlandesos van desenvolupar una tàctica particular per protegir-se dels tancs russos. Els deixaven entrar entre les seves defenses. Però, clar, els canalitzaven cap a un lloc precís. Un cop allà, aïllaven el tanc dels soldats que caminaven darrere. Separaven la infanteria del blindat, deixant així el tanc en punts sense visió. I per atacar eficaçment la infanteria, havien fabricat petits explosius, bombes portàtils de fabricació casolana i aviat industrial que contenien una barreja d'alcohol, de querosè, de quitrà i de clorat de potassi. Tot això en una ampolla de vidre. Pel tot de l'ampolla hi ficaven un drap, o millor encara dos fòsfors, que calia encendre abans de llançar el recipient sobre l'adversari. Aquest enginy, que ja havia servit durant la Guerra d'Espanya, va prendre el nom de Cocktail Molotov. Molotov, del nom del ministre de l'Interior i de la Guerra de la Unió Soviètica, que feia propaganda cap a Finlàndia, dient als finlandesos que no eren ells que bombardejaven, ells els enviaven aliments. Els finlandesos haurien respost: Molotov, posa-la a menjar, nosaltres posarem els còctels.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Ràdio Arrels, a Vilanova de Reó, 95.
5: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.
6: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
7: El temps ha marcat un dia més per les temperatures, tot i que aquest dilluns han començat a recuperar-se de 20 graus de màxima a la plana del Rosselló a, malgrat tot, 12 petits graus a la muntanya. Aquestes temperatures que seran les protagonistes dels pròxims dies, sobretot a partir de dimecres, ja que s'anuncien màximes a la plana del Rosselló de fins a 27 graus i 18 graus a la muntanya. Abans, demà dimarts, les mínimes de 6 graus a Sallagosa, a 13 graus a Perpinyà, i pel que fa al cel, majoritàriament assolellat demà dimarts a la plana, Vallespí, una mica més de núvols al Conflent i encara més cobert a Cerdanya i al Capcí. Dimecres normalment tindrem un dia majoritàriament assolellat i doncs aquestes temperatures màximes altes, molt altes, amb 27 graus a Perpinyà i a Prada, 26 a Ceret i 18 graus a Sallagosa.
5: Escolteu Ràdio Arrels.
8: Ràdio Arrels.
9: La revista de la setmana.
10: Amb Pasqual Tirac.
3: Entrem en comunicació amb en Joan Morales, el director de la revista Descobrir, i així, com cada mes, tindrem alguna idea del sumari. Bon dia, Joan.
11: Molt bon dia.
3: A la portada del mes de maig, el tema central nos porta cap a Lleida, a les Garrigues Altes. I bé, tot que el nom Garrigues sembla indicar una vegetació pobra, de fet és un paisatge agrícola molt ric, no?
11: Sí, efectivament. Un paisatge on l'oli o l'olivera té una presència importantíssima i ve una zona, sí, això sí, de paisatge de secà, però que diguéssim, els que ens agrada la primavera, ara veiem que és especialment esplendorós, no? De fet, ara, per exemple, el paisatge de les Garrigues és un paisatge de mosaic, és un paisatge on té prats molt verds, camps de cereals, roselles, arbres fruiters amb flor, a banda, com dic, les mateixes oliveres o els ametllers. Per tant, una zona, diguéssim, molt agradable de visitar, especialment ara, a l'hivern, potser és una zona més boirosa, una zona, diguéssim, un punt més grisa, tot i que amb un encant també molt especial. I bé, doncs aquesta zona és una zona que es destaca per, des de ja fa anys, per reivindicar especialment el paisatge de l'oli, reivindicar l'oli com a producte. Estem parlant segurament d'uns dels olis més bons del món, l'oli de les Garrigues, i estem parlant també d'una zona doncs, que té un gran patrimoni de pedra seca, amb alguns elements com aljubs, com espones, com basses, com murs, que són absolutament impressionants. Té ja també algun celler, com per exemple el de Quadrat a l'Albagés, que és absolutament increïble i singular. I després barraques de pedra seca, algun petit aqueducte, ponts... És a dir, és una zona eminentment agrícola, però una zona, diguéssim, que queda bastant al marge del que són els circuits més habituals de les principals infraestructures i que és molt agradable de visitar i, a més, insisteixo, que té doncs, aquest element de l'oli i del paisatge de mosaic agrícola com a grandíssim atractiu, amb uns quants productes doncs, que val molt la pena de tastar i de saber com es fan. I, per tant, en aquest dossier nosaltres bàsicament doncs, expliquem doncs, això, interpretem aquest paisatge, ens endinsem en la natura d'aquesta zona, una zona on hi ha també diverses balmes, on hi ha algunes formacions geològiques interessants i també una zona, diguéssim, doncs, que té alguns monuments superinteressants, com la necròpolis medieval del Saladar, amb unes tombes excavades a la roca que són impressionants, o l'església de Sant Antoni, o, per exemple, el jaciment de pintures rupestres de la cova dels Moros, del Cogul, que a més ara està perfectament mosaïtzat i que té fins i tot una experiència immersiva que permet traslladar-se a l'època en què es van pintar i, per tant, doncs, en conjunt, com dic, una proposta super interessant i de descoberta, no? De descobrir una part del país que no és segurament la que tenim en ment i la més present.
3: Sí, he vist les fotografies de les pintures rupestres, són realment interessants, eh? Molt, molt impressionants.
11: Sí, la veritat és que el jaciment de la Roca dels Moros del Cogul està inscrit en la llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO i, de fet, estan considerades un dels millors exponents de l'art rupestre llevantí de la península, tan formats per figures de diferents èpoques i estils, no? Pictòrics, hi ha cavalls, hi ha caçadors, hi ha diversos elements i, diguéssim, les pintures estan datades d'aproximadament uns 8.000 anys abans de la nostra era, entre el paleolític i el neolític, no? Per tant, gravats, com dic, animals, cèrvols, senglars, hi ha tot d'elements que permeten també, d'alguna manera, entendre com funcionava l'univers simbòlic de l'època i també, evidentment, doncs, com vivien, no?, aquella gent.
3: La Sagrada Família fa sempre actualitat, però la catedral de Barcelona mereix una visita i veig que feu un reportatge sobre les obres que s'hi han fet.
11: Efectivament, la catedral de Barcelona, que és també un dels elements patrimonials més importants de la ciutat, de la capital catalana, doncs bé, tots la coneixem, no? Té un munt d'elements, de claustres, de pintures, d'elements arquitectònics que són absolutament únics i singulars, però ara tenim la possibilitat, doncs, d'una banda, de gaudir doncs, dels vitralls, no? D'aquests vitralls antics que daten del segle XV, que necessitaven una restauració i que ara s'han restaurat, situats a la mateixa nau principal de la catedral. Doncs aquests vitralls filtren una nova llum i un nou color a l'interior de la seu. Això ara és possible doncs, de veure-ho, com és també possible de visitar el terrat de la catedral, que ens regala unes vistes sobre la ciutat absolutament privilegiades i amb la qual cosa doncs, tenim una nova excusa doncs, per visitar doncs, aquest monument on hi tenim doncs, de tot, el que podem trobar amb una catedral d'origen gòtic com la nostra, no? Amb àngels, gàrgoles, cimboris, creus, en fi, tota mena d'elements. I també, a més, doncs, aprofitem la vinentesa per parlar de Sant Sever, a pocs metres, de fet, de la porta de Santa Eulàlia, fent paret amb la petita plaça de Garriga i Bax. Hi ha Sant Sever, que és una petita església també construïda en època barroca, cap al 1700. I des, doncs, Sant Sever també és una visita que està just al costat de la catedral, que moltes vegades està com eclipsada, lògicament, per la Seu, però que nosaltres intentem doncs, també recomanar la visita allà, tenint en compte doncs, que ja hem visitat prèviament, no?, doncs, la catedral.
3: Té res a veure amb la catedral, però hi ha un altre article sobre orgues, però en aquest cas orgues geològiques. Nosaltres aquí a Illa tenim concrecions argiloses, blanques, erigides cap al cel, en diem les ximeneies de Fades, o bé les orgues d'Illa. Són concrecions arenoses també allà a Castelló de la Plana?
11: Sí, són els orgues de Benitendús. És un dels reportatges també. Els orgues de Benitendús es troben a la Plana Baixa, en plena Serra d'Espadà, i són, sí, són argiloses, el que passa que no tenen potser un to tan blanquinós com les orgues d'Illa, sinó més aviat ocre, tirant cap a vermellós. En qualsevol cas, són formacions similars, perquè ens entenguem. Són doncs, formacions geològiques molt impressionants, diguéssim que s'obren, no?, en el paisatge, i que doncs, creen xemeneies, que creen formacions fantasioses, no?, que han donat peu també doncs, a llegendes i han donat peu a mitologia en tota aquella zona. A més, els orgues permeten també tenir una vista important sobre el petit embassament de Benitendús, que regula les aigües del riu de Veo, que és el riu que hi ha just en aquella vall. I bé, doncs, al final parlem també doncs, del castell de Maús o de Suera, un baluard on un andalusí enxarcat l'Andalús doncs, va viure en aquella zona que era, mentre era zona de frontera, fins que van venir els cristians, o de les trinxeres de Vilamalur, que són una zona de guerra en els últims estreps orientals d'aquest sistema, no? Per tant, diversos elements que permeten d'alguna manera gaudir d'uns paisatges espectaculars, una zona també, pensem, de paisatge molt marcat per l'alzina surera, ja que la Serra d'Espadà és una gran productora, o ha estat tradicionalment una gran productora de suro, i després, doncs, evidentment, aquesta riquesa geològica de la pedra en les diverses manifestacions que representa tota aquesta zona, amb pobles, diguéssim, de muntanya tan bonics com Benitendús mateix o Aín o l'Alcúdia de Veo, no? Que són pobles molt interessants i molt recomanables de visitar.
3: Molt bé, i bé, aquests són els tres temes, podríem dir, principals, i suposo que hi ha molts més d'altres, no?
11: Sí, efectivament. Hi ha una proposta, per exemple, cap de setmana per visitar Pujal, hi ha rutes doncs, per Montcada i Reixac, per Tornafort, per Calafell, bé, en fi, vull dir, com sempre, hi ha moltíssimes altres propostes també d'agenda, hi ha algun reportatge també que parla doncs, de les coeteres del Delta de l'Ebre o, per exemple, sobre l'electricitat que genera amb les centrals hidroelèctriques reversibles. Bé, en fi, hi ha molts continguts que espero que us podran interessar tots plegats.
3: Suposo que sí. Tothom cap a la llibreria catalana a trobar i comprar el número del mes de maig o, com sempre, llegir-lo en línia si sou abonats, perquè, com cada mes, la revista Descobrir nos proposa destinacions ben originals i interessants. Moltes gràcies, Joan Morales. Ens retrobem el mes que ve.
11: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Que vagi bé.
11: A reveure.
3: Adéu, adéu.
11: Adéu.
9: La revista de la setmana.
8: Ràdio Arrels.

0: Sortim de casa.
1: Amb l'agenda de Ràdio Arrels.
0: L'agenda de Ràdio Arrels.
2: Bon dia, sóc Miquel Aguirre, director del Museu Memorial de l'Exili, del MUME, que a partir d'ara, del 17 de gener fins al mes de maig, tenim una interessantíssima exposició produïda pel Memorial del Camp de Ribes Altes, que és una exposició dedicada a la figura del dibuixant i de l'artista Josep Bartolí, que en aquesta exposició, de nom Dibuixar és lluitar, és un recorregut per la seva obra, per la seva obra, doncs, que impacta sobre temes que tenen a veure amb la trajectòria i amb el periple personal d'en Josep Bartolí.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 18 de maig del 1968, Raimon canta a l'Universitat de Madrid un dels seus concerts emblemàtics que li va inspirar una cançó, precisament el 18 de maig a la Vila. Raimon va néixer a Xàtiva el 2 de desembre del 1940 i és una de les veus més representatives de la cançó en català al nivell internacional. Amb 17 anys,

Es va traslladar a València, on va descobrir la seva pròpia cultura. Ausiàs Marc, fuster, però també espriu i pla. En aquell moment ja havia escrit el seu primer tema, El vent. L'any 1966, Raimon comença a actuar sol a l'escenari i s'estrena aquell any a l'Olympia de París. El 1968 va publicar el primer disc amb discòfon. Aquella primavera, de maig 68, va actuar a la Facultat d'Econòmiques de Madrid. Arran d'aquest concert, escriuria la cançó 18 de maig a la vila que escoltem ara.

0: Escolteu a Ràdio Arrels.
1: A Brullà, 95.
2: Dins dels teus ulls, que l'ús dels altres, més plaça dins la teva.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: El que diem i el que callem.
2: Psicologia de la nostra societat.
3: Per anar bé per casa.
1: Amb Gabriela Rodríguez Fernández i Paula Escudero.
4: Soc la Gabriela Rodríguez Fernández, soc psicòloga del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i treballo bàsicament amb adults, tot i que en alguna etapa de la meva vida també he treballat amb adolescents, i els àmbits que més m'interessen, a part de la psicoteràpia de persones, són els àmbits de la psicologia ambiental i, evidentment, també tota la part artística, i això cau molt bé perquè estem a Ceret, que és una ciutat d'art.
5: Capítol 38.
6: La depressió.
5: Primera part.
2: Avui, el que diem i el que callem, parlarem d'un dels temes més importants i alhora potser més difícils de la salut mental, que és la depressió. Intentarem entendre què és realment aquesta malaltia més enllà de les idees que ens en podem fer. Gabriela, bon dia.
4: Hola, Paola, bon dia.
2: Per començar, ens pots explicar què és la depressió?
4: Mira, jo et diria que la depressió és... La primera cosa és que és una malaltia. I hem d'entendre que és una malaltia en ocasions mortal. Mortal perquè la persona pot acabar suïcidant-se, però no només per això, sinó perquè també hi han fins i tot malalties orgàniques de les que un dels elements fonamentals perquè aquesta malaltia es desenvolupi és justament l'estat depressiu. I doncs hi ha moltes malalties cardíaques, per exemple, la típica malaltia cardíaca en dones que ve d'una depressió. Nosaltres teníem, durant molts anys, hem pensat que el cos i el cap estaven totalment dissociats, i avui dia, per diferents raons, i no només neurològiques, sabem que hi ha una interrelació directa entre una cosa i una altra. I doncs una persona pot acabar morint-se de depressió, no només perquè es suïcidi, sinó també perquè faci, per exemple, un atac de cor o perquè, per exemple, faci una insuficiència renal greu lligada, segurament no és l'únic element, però és un dels elements fonamentals, lligada a una depressió. Per tant, la malaltia, la depressió no és un estat, no és estic deprimit o estic deprimida, és veritablement una malaltia i aquesta malaltia necessita ser curada, perquè pot conduir fins i tot a la mort.
2: La depressió és un desreglament a nivell químic del nostre cervell o és una cosa totalment psicològica o és una cosa social? Ens pots explicar quines són les arrels d'aquesta malaltia?
4: No és ni una cosa ni una altra ni la tercera. Són totes aquestes coses a la vegada. I francament no sabem quina és la que... Però no sabem per on comença. I crec que, en el fons, no sabem per on comença, no perquè no sapiguem, o sigui, no perquè ens manqui el coneixement, sinó perquè pot començar per qualsevol d'aquests factors. O sigui, pot haver un factor biològic hormonal, que sigui el que, per dir-ho així, iniciï aquest moviment cap a la depressió. Pot haver-hi un factor vivencial individual. Per exemple, una persona que cau malalta d'una malaltia, no sé, d'un càncer, per exemple, no? o que cau malalta ha tingut un greu accident i li han hagut de tallar una cama. I doncs, clar, doncs, potser ve d'aquí. Potser ve d'una sensació de desconnexió individual d'aquest sentiment de felicitat del que parlàvem l'altre dia, de sentir que la nostra vida no té sentit, que no, el que passa al nostre voltant no té cap mena de sentit per nosaltres, que nosaltres no podem fer sentit amb el que passa al nostre voltant. I doncs això pot ser una causa d'inici de la depressió. potser una ruptura familiar, una sensació de solitud no desitjada molt gran i molt, molt profunda, potser la pèrdua d'alguna cosa molt important per nosaltres, des d'un ésser estimat fins a una feina que era la que omplia, no?, el nostre dia a dia. Totes aquestes poden ser causes de depressió.
2: I hi ha diferents graus de depressió, no?
4: Sí, hi ha diferents graus de depressió, però això no és que faci part del fenomen de la depressió, de la malaltia, sinó de la manera en la que nosaltres classifiquem aquesta depressió. És com si tu em diguessis, hi ha diferents graus de sucre? I jo et diria, no, hi ha més quantitats de sucre o menys quantitats de sucre. Si una persona pot tenir una depressió més greu o menys greu en funció de quals són els elements en els que aquesta depressió s'expressa i com el manual de classificació d'enfermetats mentals, el DSM, classifica en funció d'aquesta expressió de la depressió, si està en un lloc o està en un altre. Però és una qüestió més aviat quantitativa que no pas realment qualitativa.
2: Tu parlaves dels factors de la depressió. Podríem diferenciar una depressió que ve justament després d'un dol o després d'una ruptura familiar, o sigui, després d'un element concret, o la pèrdua d'un treball, o una pèrdua o un element ben concret, o ve d'una depressió que s'instal·la, per exemple, per solitud no desitjada o justament perquè la nostra vida no fa prou sentit.
4: Sí, jo crec que això, o sigui, que també podem fer aquesta classificació que fas tu. Jo diria que per mi la classificació més útil, sempre recordant que aquestes són classificacions que fem per poder guiar-nos i que no són veritablement elements del fenomen, sinó que són maneres que nosaltres tenim de mirar el fenomen, val? Jo diria que la gran classificació és endògenes i exògenes. O sigui, si venen d'algun factor que s'ha produït a l'exterior de nosaltres o si ve d'algun factor que s'ha produït a l'interior de nosaltres. I aquí sí que podríem fer aquest joc, per exemple, d'una depressió que és l'element sobrevingut d'un dol que no s'ha pogut fer correctament, que no s'ha pogut fer bé, d'una pèrdua molt gran, no? I aquí podríem dir, bueno, doncs aquesta és una depressió més aviat exògena, d'una depressió que té per origen, per exemple, des d'un problema d'ordre endocrinològic, no? I per tant un gran desequilibri hormonal, o d'una depressió que prové del fet d'haver-se extraviat, diguem, en aquest camí de buscar el sentit a la nostra vida, no? Que aquestes serien més aviat depressions endògenes. La distinció és important perquè el tractament, perquè la manera en què afrontem una situació com aquesta, si és endògena i si és exògena, és diferent. Però una altra vegada, la vivència de la persona és molt semblant, i el perill de que hi hagi un passatge a l'acte, o sigui un suïcidi, o el perill de que hi hagi una malaltia física que s'acabi portant a la persona, són idèntics, tant sigui una depressió exògena o endògena. Perquè, a més a més, les exògenes acaben generant efectes endògens. O sigui, les de fora, les que són motivades en alguna causa exterior, acaben generant una caiguda un desequilibri hormonal, per entendre'ns, no? O sigui que, al final, una cosa i l'altra s'acaben relacionant.
2: Ara penso, per exemple, en gent que tenen pèrdues molt difícils, per exemple, la pèrdua d'un infant o dols molt complicats. Es pot evitar la depressió o és quasi fa part del dol?
4: Bueno, això és una mica la distinció que fèiem abans, no? O sigui, una cosa és que una persona tingui un episodi depressiu o que es senti deprimida, i una altra cosa és que tingui la malaltia de la depressió. Són dues coses diferents. Que dintre d'un dol hi ha un moment de molta tristor, hi ha un moment en el qual te vas cap endins i vols molt poc contacte amb el món exterior i et sents deprimit. Sí, això passa en tots els dols. I diria fins i tot en tots els dols ben fets. O sigui, a diferència de les altres, dels altres elements del dol, que són més o menys contingents, que poden estar o no, el moment depressiu del dol, o passes per aquí o no estàs fent el dol, o sigui, o no estàs transitant el que has de transitar. Però això no vol dir que hi hagi una depressió. Això no vol dir que aquest moment es faci tan fort, tan profund i tan llarg en el temps que generi una malaltia depressiva.
2: Llavors, com es pot evitar la depressió?
4: Males notícies, no es pot evitar. És dur, d'escoltar-lo, això. És dur d'assimilar-lo. El sentiment d'estar deprimit és inevitable. A vegades ens passen coses, tenim pèrdues, tenim destrobades, o sigui, no ens trobem amb persones que estimem. A vegades una cosa que hem volgut molt i en la que hem posat molta energia i molt de temps i molta il·lusió no es dona, i hem de fer amb això. I en tots aquests moments, en totes aquestes situacions, experimentem sentiments depressius. I aquest sentiment depressiu, que no és la malaltia de la depressió, sinó que és un sentiment, és una cosa que ens està passant en un moment determinat i que ens posa en relació amb coses del nostre món interior, que posa en relació, millor dit, coses del nostre món exterior amb coses que estan passant en el món exterior, això és inevitable. Perquè justament això és el que ens permet reposicionar-nos, posicionar-nos en un altre lloc, canviar de lloc, canviar de posició, per poder assumir el que s'ha perdut, per poder assumir el que no ha passat, per poder assumir aquesta destrobada amb l'altre, sense aquest moment de depressió no faríem aquest canvi. I doncs ens posaríem en l'altre estat, que és l'estat maníac, no? O sigui, faríem com si no res, però sí que ha passat alguna cosa. Però nosaltres faríem com que no. I això és un estat maníac. I això és una altra malaltia. Per tant, necessitem moments en els quals passem per aquesta situació de depressió. El que potser hem d'intentar evitar és que aquests moments es converteixin en una situació permanent i acabin sent.
2: Com es pot fer entendre a l'entorn d'una persona que pateix depressió, que és una malaltia i que la persona malalta no ho fa expressament? Perquè això se sent molt, jo ho tinc en el meu entorn, hi ha gent que diuen una persona depressiva, mou-te, surt del teu llit, fes coses i ja veuràs que aniràs millor. I com ho podem fer per reaccionar i per ajudar els altres a reaccionar millor davant de la gent que té depressió?
4: Mira, el conviure amb una persona que té la malaltia de la depressió és difícil i és molt frustrant, perquè intentem fer coses perquè l'altre surti d'aquesta situació i generalment no ens en sortim. I per tant, d'aquí ve aquesta frustració que ens porta a posar-nos en posicions com aquestes que dius tu, no? Bueno, però surt, na. Clar, el problema és que la persona no es veu en cor de sortir, no es veu en cor de relacionar-se, no es veu en cor d'anar al cinema, no es veu en cor de trobar-se una feina o un passatemps, o no es veu en cor, es sent incapaç de fer-lo, no? I doncs, jo el que diria és que aquesta persona la primera cosa que necessita és que l'ajudin a assumir que el que té és una malaltia i que, per tant, necessita trobar ajuda específica, ajuda especialitzada per poder sortir d'aquesta malaltia. I assumir que aquesta és una malaltia greu, perquè, com dèiem abans, al principi del programa, és una malaltia que, en molts casos, i quan dic molts, vull dir perquè és un número molt gran, no? De gent que acaba o suïcidant-se o acaba morint d'una malaltia física associada a la depressió. Però sí que hem d'assumir això, no? Com a societat. Hem d'assumir que és una malaltia greu i que és una malaltia tan greu que en molts casos acaba amb la mort de la persona.
2: Gabriela Rodríguez Fernández, la nostra psicòloga aquí a Ràdio Arrels, moltes gràcies i ens retrobem la setmana que ve per la continuació d'aquest capítol sobre la depressió.
3: Ràdio Arrels, acabes d'any 95.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Radio Arrels. Són les 7 de la tarda.
2: El temps ha marcat un dia més per les temperatures, tot i que aquest dilluns han començat a recuperar-se de 20 graus de màxima a la plana del Rosselló, amb malgrat tot 12 petits graus a la muntanya. Aquestes temperatures que seran les protagonistes dels pròxims dies, sobretot a partir de dimecres, ja que s'anuncien màximes a la plana del Rosselló de fins a 27 graus i 18 graus a la muntanya. Abans, demà dimarts, les mínimes de 6 graus a Sallagosa, a 13 graus a Perpinyà, i pel que fa al cel, majoritàriament assolellat demà dimarts a la plana, Vallespí, una mica més de núvols al Conflent i encara més cobert a Cerdanya i al Capcir. Dimecres normalment tindrem un dia majoritàriament assolellat i doncs aquestes temperatures màximes altes, molt altes, amb 27 graus a Perpinyà i a Prada, 26 a Ceret i 18 graus a Sallagosa.
0: Radio Arrels.
3: Radio Arrels. Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
4: Soc a l'Ajuntament de la Bastida, ja sabeu, prop de Sant Marçal, per fer memòria amb el Batlle. Daniel Bo, bon dia.
5: Bon dia.
4: I gràcies d'acollir-me al vostre despatx.
5: Amb la pre.
4: Vigilàveu ara que esteu fent un mur aquí en pedra seca?
5: Fem una... I tenim força a fer, perquè són prets que han baixat seguint la tempesta gloriosa que van tindre. Ah. I tenim molts treballs a fer amb prets que han baixat, amb rutes que són a refer. I ara fem aquí gavions, doncs un plet sec és dins de gavions, i en tenim així a fer 300 metres cubes.
4: Fa.
5: Doncs passa una poca cosa.
4: I és l'Ajuntament que ho ha de fer, això?
5: És l'Ajuntament que fa això. Després hi ha d'altres problemes amb la tempesta Glòria sobre la departamentala, i això és el departament que se'n cuida. Xances perquè s'amunten alt la factura.
4: Sí. És pas fàcil d'arribar des de la plana aquí a la Bastida, eh?
5: Cal tindre l'habitud.
4: Ja ho penso.
5: Cal tindre l'habitud. Sí, sobretot que heu vingut per Vallestavi,
4: sí.
5: Una ruta que gira un munt,
4: sí.
5: I un poc estret.
4: Mm. Vas muntant enmig dels boscos.
5: Això mateix.
4: I arribes al Coll de Palomera, ah, i tot canvia, tot canvia,
5: tot canvia.
4: La llum arriba,
5: sí, sí.
4: Tot és obert.
5: Quan seu al Coll de Palomera tenim una vista sobre tota la plana del Rosselló, des de Argelès fins a quan fa bon temps, quasi bé el semàfor de Seta.
4: Ah, fa.
5: Se pot veure el Mont Saint-Clair de Seta, sí. Com fa bon temps.
4: A mi el GPS em recomanava de passar per aquí, per Vallestavi, per Valmanya, més podria passar per Oms.
5: Se pot passar per Oms, baixar per Oms o per Astabula de Vall, aquí també és un poc com la ruta de Vallestavi.
4: Però em deia que la ruta era tancada.
5: La ruta ara és tancada per a causa dels treballs que fan, és tancada depuis el mes de març, i tindria d'obrir, si tot va bé, el 23 d'octubre. Pensi que serà un poc més tard, que hi ha força feina. És pas que em passa restat de treballar de tot l'estiu. Donc és pas ben pas de les empreses, és ben que hi ha un gros problema sobre aquesta ruta.
4: Bé, parlarem dels problemes que en teniu un munt aquí a la Bastida, de comunicació, de les rutes, de telèfons...
5: De telèfon. No?
4: Això ho parlarem, com a batlle de la Bastida. He dit això de Sant Marçal, suposi que aquesta cançoneta de la història del capellà i de la gallina us persegueix contínuament a vosaltres.
5: Ens persegueix contínuament i com vull ser un poc...
4: En teniu una far, ja?
5: No. Vull dir que quan vull fer enratjar un poc la gent de Sant Marçal,
4: ah.
5: Els dic, sabeu per què diuen a Sant Marçal a prop de la Bastida? Perquè la cançó és potser a la Bastida a prop de Sant Marçal. Sí. És perquè la gent sabia pas on era Sant Marçal.
4: Els agrada pas.
5: Sí, agrada pas. En fi, saben que ho faig per amusament.
4: Doncs. Per simpatia, vaja. Clar,
5: per simpatia.
4: Per cert que per anar a comprar els provisions o d'anar a Sant Marçal, vosaltres?
5: Avui anem a Sant Marçal, perquè a Sant Marçal hi ha encara un comerç de proximitat,
4: sí,
5: que és l'Ajuntament de Sant Marçal que ha posat en plaça, i nosaltres anem allí, 9 quilòmetres.
4: Sí.
5: Més 9 quilòmetres avui amb la ruta que tenim, sí, és un poc més complicat. Passem per una carretera,
4: sí,
5: però no pots passar pels treballs, entrement, ens acabaria fer el torn.
4: Doncs cal tractar bé la gent de Sant Marçal.
5: No, estem molt bé amb la gent de Sant Marçal, m'entenc molt bé amb tots.
4: Molt bé. Daniel Bo, la Wikipèdia diu la Bastida, dita també la Bastida dels Aspres o del Vallespir, és un poble de 79 habitants a la comarca del Rosselló, tot i que, segons quins autors, la situen al Conflent. A on us situeu exactament vosaltres?
5: Nosaltres és un poc complicat. Complicat n'és pas. La Bastida és el municipi al més alt de les Aspres. Doncs, una partida és del Rosselló i tenim una partida d'altra banda del Coll de Palomera, que és el Conflent, perquè el Conflent arriba fins al Coll de Palomera. I administrativament som restacats en el Vallespí. Llavors, que pas, tenim per res a veure. En fi,
4: sí,
5: tenim per res a veure amb el Vallespí. Som més, un poc complicat. El que va fer dir, en un moment donat, en un vall dispergit, que érim aquí, érim força amic, em va dir un dia... Tot i menys a tu li ratolia.
4: Sí, d'acord. Seu a la comunitat de comunes de l'Alt Vallespí, Sud Canigó.
5: Sí.
4: I al costat teniu la comunitat de comunes Conflent-Canigó.
5: Conflent-Canigó.
4: De fet, seu al punt de trobada del Rosselló, el Conflent i el Vallespí.
5: Exactament.
4: Aquí.
5: Bé, perquè tenim el Vallespí de l'altra banda de la Torre, sí, de la Terra, de l'altra banda de Sant Marçal. Mm.

0: memòria amb Daniel Bo, som a l'Ajuntament de la Bastida, ell és el batlle. Parlem de les vostres famílies, la del pare i la de la mare. Costat pare, els Bo, venen de Calmelles.
1: L'origini de les velles era de Calmelles.
0: Els padrins eren de Calmelles.
1: Els avis eren de Calmelles. Després el meu padrí va anar a s'estar jovenet a Sant Marçal, fins a quan se va casar i se va venir a s'estar aquí a la Bastida.
0: Què feien? De què vivien?
1: Eren pagesos. Tenien un ramat, les terres, i un ramat d'ovelles.
0: El pare va ser també pagès?
1: Pas massa. Mon pare va sortir d'escola molt d'hora, perquè a 12 anys anava a pescús d'escola.
0: Ell va néixer ja a la Bastida?
1: Va néixer a la Bastida. Anava a guardar els ramats de la Bastida, a la muntanya, eren tres pastres. Després va fer un aprenentatge de fuster a Vinçà. Va treballar a Vinçà, a Illa, i després va posar el seu compte aquí a la Bastida. I va partir després fuster a la posta de Perpinyà i després va fer carriera en els petites, en el garatge dels petites. Va canviar tota la menda.
0: I del costat mare, els Valls, eh? Ells són de la Bastida. Ja els padrins,
1: El meu padrí era naixit aquí a la Bastida, va perdre el seu pare molt jove i ell va ser pagès, va treballar a 14 anys, treballava a la mena dels Manarots, a la Farga, i cap al tard, fins cap al tard, quan les mines van tancar, després va ser el factor de la Bastida, fins a la retreta. Que al debut feia la tornada en bicicleta, i després se va comprar una Vespa, per l'amor de fer portar el correu a la gent dels masos, en fi, sí. I anava cada dia a cercar el correu a Sant Marçal.
0: Això era el padrí?
1: Això era el padrí.
0: La mare també va néixer a la Bastida?
1: Ma mare també ha nascut aquí. Uh-huh. Ella ha estat sempre dona de casa, diuen, sí. Pagesos aquí, i després vam partir cap a Toluges.
0: Cap a Toluges, en parlarem després. Abans de vos, Daniel Bo, el batlle de la Bastida, va ser Roger Valls, de la família de la mare.
1: El germà de ma mare.
0: El germà de la vostra mare.
1: Això mateix.
0: Ho va ser del 71 al 95. 24 anys.
1: 24 anys.
0: M'heu dit també que teniu arrels familiars a Sautó, a Oms, de fet, als Aspres, eh?
1: Sí, a part un poc de Conflent, sobretot les Aspres.
0: Daniel Bo, vos naixiu, doncs, aquí, a la Bastida, a l'any 59.
1: Sí.
0: En un mas. Vaig.
1: El veïnat d'en Prió.
0: D'en Prió. Ouais. Que és
1: a un quilòmetre del poble.
0: D'acord.
1: A 800 metres, que...
0: Un veïnat que era una agrupació de masos.
1: Era una agrupació de masos. Hi havia, a l'època hi havia 5 famílies, que eren tot pagesos.
0: Amb un ramat.
1: Amb ramats, sí. Ramats d'ovelles. Sobretot aquí, antes hi havia sobretot ramat d'ovelles. Algun tenia qualque vaca, se servien les vaques per la llet i per llaurar els camps, perquè llauràvem amb vaques. I, bueno.
0: La família s'està en aquest mas fins als vostres 4 anys.
1: Ens haguéssim quedat segur sempre aquí si cas l'escola hagués pas tancat.
0: Aquí, a la Bastida?
1: A la Bastida. Quan l'escola de la Bastida va tancar, mon pare va dir que aquí se pot pas viure sense escola, d'on va començar a cercar de treball i vàrem partir sobre Tuges.
0: Teníeu 4 anys, doncs teniu records del mas d'aquí a la Bastida.
1: Tinc records del mas, tinc records de la gent, tinc un munt de records perquè els meus parents, bom, calia parlar francès, Jo soc nascut amb dues llengues, el català i el francès.
0: A casa?
1: A casa. I a casa, els meus pares parlaven entre ells en català i quan parlaven a la mainada en francès. Doncs jo, de tot petit, vaig aprendre les dues llengues i a aquella època, quan la gent que ja havien partit, havien seguit l'exode, anaven, s'estaven cap a Forques i que muntaven el dissabte i el diumenge, els agradava de me fer parlar català sobre la plaça, me fer engordar el ramat, un ramat que no havia pas cap fet, i me feien engordar els ramats de la plaça amb tot el que se pot dir com un home en espastre amb un ramat crescut a pas. I la meva mare s'emprenyava perquè volia pas que parlessi català.
0: I no volia pas.
1: Volia que sabiessin parlar francès.
0: Pensava que us podia pertorbar.
1: Pertorbar, veieu, depuis tot ha canviat. Llavors s'enratjava amb aquesta gent, els dient, després sabrà pas parlar francès.
0: Doncs ja de petit podíeu parlar català.
1: Parlar català. Jo vaig néixer parlant català. hi havia una de les meves avis que pas mai parlat el francès. Amb la padrina, parlaven sempre català, pas fer altrament.
0: I quina era la vida del Mas en aquell moment?
1: Allí eren pagesos, d'on tenien un ramat de fedes, d'ovelles, i voilà, cada dia calia anar, jo era petit, anava amb la meva padrina a portar el cafè, la marmita de cafè. Ma padrina era ben malalta, pobra dona, i la meva mare, per ocupar, li deia, aneu a portar la marmita de cafè a la vostra nin, que és a tal rodal. I llavors, suat arrencaven trufes, suat eren el ramat, suat feien el segle, perquè feien segle abans, sí. O el blat de moro, llavors a la tarda, cap a 3 hores i mig, 4 hores, ens anaven a peu amb la marmita de cafè i un tall.
0: Acompanyava la padrina.
1: Acompanyava la padrina, en el meu oncle o en mon pare, dins els camps.
0: I el ramat el podien tenir lluny del mas?
1: El ramat, la nit era sota la cuina.
0: Sota la cuina.
1: Tenien el cortal, era el xofatge natural de la casa, això.
0: Es notava la presència de les ovelles?
1: Sí, sí, tenien el ramat sota la casa, com se feia antes. Tenien, el de baix era un cortal, hi havia, tenien el ramat, gallines, porcs, llepins.
0: Doncs notàveu la calor dels animals i també la flaire.
1: I també la flaire, això se parlava pas de flaire antes.
0: Era natural.
1: Era natural i eren habituats. Sí. He viscut això fins a l'aig de 6-7 anys, perquè quan vàrem partir hi havia un amic que tenia ramat, que de cont en cont tenia el ramat al nostre cortal també.
0: Perquè la família se'n va a Toluges, vos estareu a Toluges perquè no hi ha escola a tancar les

0: I el dissabte, al migdia, agafaven les dues cavalls i cap a la Bastida. Cada dissabte, cada diumenge, jo he passat totes les meves vacances i els fins de setmanes aquí a la Bastida, de sempre.
1: Us mancava la
0: Sí,
1: Bastida?
0: quan érem petits, amb el meu germà, i ma germana, el dimecres ens estaven a la borda de la ruta de Tuí, i hi havia un autobús que feia la Bastida per Perpinyà, feia el trajet cada dia, que era un autobús de Carrer du Roussillon, i el xofer estava aquí, i cada dimecres anaven a fer bon joc del xofer que passava.
1: Era un lligam sentimental amb la Bastida, no?
0: Exactament. Cada dimecres anaven a mirar quan el xofer no
1: Oh.
0: pujava, i pujava. Bueno, el veurem dissabte, el veurem dissabte.
1: Daniel Bock, com era Toluges? Què record teniu?
0: Jo me va...
1: Toluges l'any 60, doncs.
0: Això a Toluges me va marcar. Vaig tindre l'ocasió de discutir força més tard amb un dels meres de Toluges, que era en Lluís Caselles,
1: Sí.
0: que ens havíem atrapat més d'una vegada, doncs, en altres circumstàncies, i deia, t'imagines que quan jo me vaig venir a estar a Toluges, al debut, hi havia pas els iguts a Toluges, en 63, 64, hi havia pas els iguts a per tot. I tenien la xança nosaltres de ser en un cas on hi havia els iguts. Me'n recordi cada matí de veure la gent amb el bidon
1: Sí.
0: anar al pou amb fina llanta que calia buidar, i això a la Bastida nosaltres ho hem pas coneixit, perquè en 56 ja tenien els iguts a la Bastida
1: Abans que Toluges.
0: abans que Toluges, i això s'explica, ja ho és, perquè eren aquí vilatges rics
1: Sí?
0: a l'època
1: D'acord.
0: per a port, i ara és tot el contrari. La Bastida va ser un vilatge ric perquè hi va haver les menes de ferro que van monoportar un moment donat i que van continuar a viure després, un cop que va ser tancat. I el que va portar el més mal en aquests pobles va ser l'èxode rural, que van dir, quan van tancar les escoles, tothom a poc a poc se'n va anar. A partir dels anys 55-56, el vilatge s'ha començat a despoblar, la gent va començar a partir cap a la plana.
1: Quan tanquen les mines, també.
0: Les mines van tancar força més d'hora, va ser... A la Bastida les mines van tancar en 23. Després la gent que treballava en les mines van anar a treballar a la Pinusa, que se va tancar en 32. Després, llavors n'hi ha que van anar cap a Vallestavi, la mina va tancar en 64. Restava fora que Corseví. Doncs la gent van tindre de partir, o treballar a la mina
1: Sí.
0: i partir, o canviar de mestier carradament. Hola. Per calques uns que eren pagesos aquí, que van partir fer pagès cap a la plana.
2: Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne.

0: A l'Ajuntament de la Bastida, en Daniel Bou és el batlle. Ja sabem moltes coses, sobretot que hi ha els Bou que venen de Calmelles i els Valls, que és la família de la mare, que són de la Bastida. Heu anat a Toluges perquè la Bastida ha tancat l'escola i feu estudis i tindreu un BOP electrònica. I treballareu en una empresa d'instal·lació de sistemes d'alarma com a responsable tècnic fins que l'empresa fa fallida. I després us heu d'espavilar, no?
1: Després m'he tingut d'espavilar, doncs vaig fer una formació pels adultes, a Ribes Altes, per poder tindre la meva empresa. I vaig venir, és aquí que vaig tornar aquí a la Bastida per posar la meva empresa a la Bastida. I vaig fer una empresa d'electricitat.
0: Hi havia clientela a la Bastida per muntar una empresa?
1: Hi havia clientela al torn de la Bastida. La Bastida, Sant Marçal, Balmanya, Vallestavi, Bula, en fi, Bula de Munt, Taulís. Sí. Vaig treballar a fora dins d'aquest rodador, a Oms.
0: Sí.
1: Vaig treballar en tot aquest rodador.
0: I voleu tornar a la Bastida?
1: I m'ho quedat...
0: Hauria pogut fer l'empresa en un altre rodal més accessible.
1: Hauria pogut fer l'empresa a Toluges,
0: Sí.
1: Bé, jo vaig decidir de venir aquí amb la meva dona, un cadre de vida, com, voilà.
0: Sí.
1: Va ser un... de voler tornar al país.
0: Uh-huh. Voilà. Va ser una bona decisió aquesta, vist des d'ara?
1: Ah, sí, sí.
0: Sí?
1: No ho regreti per res.
0: No, d'acord.
1: Que ho regreti.
0: Sí.
1: Ara us diré que m'acullo un munt de coses, com cal baixar a Perpinyà, és una corbada per jo d'anar a Perpinyà.
0: D'acord.
1: Trobi que posi més temps per anar fins a Tui que t'anar de Tui a Perpinyà, doncs.
0: Sí. Sí.
1: Voilà.
0: I el 1995 s'heu elegit batlle de la Bastida.
1: Sí.
0: I hem dit que succeïu el vostre oncle maternal.
1: Això mateix.
0: En Roger Valls.
1: Roger Valls. Vaig succeir en Roger Valls, el meu oncle, doncs, el germà de ma mare. I ell, doncs, ja havia estat elegit a la Bastida en 423. De 423 a 429 vaig ser conseller municipal. De 429 a 425 vaig ser primer adjunt i després mon oncle me va deixar, com deia antes, va deixar la plaça.
0: D'acord.
1: La gent me va elegir.
0: Sí, evidentment.
1: Sí.
0: Daniel Bo, heu dit abans que de fet formeu part de la vostra família quan va a Toluges de l'èxode rural, de la gent que deixa la muntanya per anar-se'n a un lloc de la plana. Quan torneu a la Bastida hi ha molta gent que ha partit.
1: Hi ha molta gent que ha partit... Quan nosaltres vam partir en 64, hi devia haver a la Bastida més de 100 persones, tinc pas de... En 423 eren fora 61. En pres, ara, torno a pujar. De gent que venen joves, a més, en aquest moment hi ha joves que han vingut a s'instal·lar aquí. El problema és el treball. Doncs la gent que tenim aquí ara són pagesos, per la majoritat, i són pagesos que són, diria, joves.
0: I són del país?
1: Són originaris, pas forçament del departament. Uh-huh. Són dels cinc, n'hi ha que són del Soler, n'hi ha que són... En tinc un que ven del país de Gal, en tinc que són de Seret, voilà.
0: Pagesos amb ramat?
1: Amb ramat.
0: Bàsicament, no?
1: Sí, és un món d'elevatge.
0: D'acord.
1: Elevatge suat ovelles, tinc dos que fan bio, ovelles en bio. Donc, un que fa el Rouge du Roussillon, que era una raça que començava a desaparèixer, i que tenen, en fi, tenen lacones també per poder viure. I tenim doncs, tres que fan ovelles, tenim un que fa cavalls, i ara tenim més en més gent que tenen vaques, vaques de carn.
0: I la mainada de la Bastida, a on va a l'escola?
1: Llavors, la mainada va a l'escola Sant Marçal, col·legi Arles-Sortec, i liceu, Seret, o depèn dels estudis.
0: Daniel, vos heu dit que hi ha famílies de joves que s'han instal·lat aquí, sobretot amb el seu ramat. Els hi funciona? Estan contents?
1: Estan contents i sembla que va bé, que ara s'ensallen molt bé. L'habitatge que nosaltres tenim fan venda de proximitat, és molt important això també. Sí, però ara sembla que tot va bé. Cal veure com evoluirà tot. Estem dins d'una situació difícil en aquest moment, amb el Covid, i... Són gent que Tinc un consell municipal de joves, tinc la xarxa de tia joves.
0: Jo et dic que fan venda de proximitat. Què vol dir? Que van als mercats d'aquí a prop o és que venen la gent ha de venir aquí a comprar?
1: Venen ells en directe, ells mateixos, quan diuen en directe, quan tenen, van a la Batuart a fer, sí. Doncs, ens diuen que a partir de 8 tinc això, això, això. Treballen molt bé amb això.
0: Bé, ja n'hem parlat al començament, l'accés a la Bastida és pas fàcil, la ruta de departamental 13 sovint té problemes, per la pluja sobretot, i estan treballant encara, ara, m'heu dit, la tempesta Glòria us va afectar molt, no?
1: La tempesta Glòria ha afectat un munt, tot el departament, i nosaltres veiem més que els altres. Sos de la D3, donc, que va de la, entre la Bastide i el Coll Chatard, que és aquí antes de Sant Marçal, hi ha hagut 3 esbolaments amb una mala ruta que s'és afaixada de 40 centímetres, sos de 100 metres de llarg. Depuis donc el 25 de març,
0: sí.
1: En el mateix moment van tindre donc, la ruta, el Covid, i el telèfon i internet van ser una setmana existint pas plus, doncs me'n vaig un poc emprenyar. Vull dir que a nivell de la ruta tot ha estat fet, s'hi estan fent, però serà encara llarg i complicat, perquè és molt complicat. El terreny ten pas, tenim una petita 116.
0: Voilà, els problemes amb els problemes de la 116?
1: Són els problemes de la 116, amb la diferència que nosaltres tenim pas de circulació que tenen allí.
0: Sí.
1: I les empreses han treballat tot l'estiu, els treballs són pas acabats, més jo el que vull dir és que les empreses han treballat, s'han arrestat una setmana al mes d'agost, doncs és perquè hi ha feina i és pas acabat,
0: d'acord.
1: Feina complicada.
0: Sempre que plou massa, té problemes la ruta? O és aquesta tempesta Glòria que va ser especialment potent?
1: Va ser aquesta tempesta que van tindre pluja metent 4 dies d'afilada, nosaltres quasi bé aquí, i a rodar-se, si hi haguessin pas estat, segur que hi ha cases que veieu cases que haguessin partit. Jo he vist coses que els vells m'han dit, els vells que hi ha aquí m'han dit, de pi en 40, havíem pas vist això de pi en 40.
0: Sí.
1: Doncs aquesta història d'en 40, jo tinc encara masos, aquí tinc un mas, que no s'hi pot arribar perquè hi ha a la plaça de la carretera hi ha una trinxada que fa 1,60 m d'analt. I doncs, se m'entrin de dubar, me. Com diuen en català, Perpinyà i Santa Maria se va pas fer un dia, i aquí és el mateix.
0: I el telèfon també és
1: el
0: un telèfon, problema, no?
1: Per això és més problemàtic el telèfon i l'internet que la carretera, perquè la carretera s'ha entrepat solucions,
0: sí.
1: Ha pas estat fàcil, però bon, hi ha solucions. Per contra, el telèfon avui el fix marxa pas, fins a pas marxat. Els pagesos tenen menester d'internet perquè cada cop que hi ha una deixença la tenen de fer. Va pas marxar pendent 11 dies, doncs pendent 11 dies van tindre ni telèfon, ni internet, ni portable, portable tampoc marxava pas, doncs eren cegats del món.
0: Isolats totalment.
1: Pendent 11 dies, i això és insuportable. Llavors, la televisió i a força són estat interviuat un poc a per tot, i tinc la ranya contra els telecoms, Orange en particular, perquè són ells que tenen les línies.
0: I ho podrien adobar fàcilment ells, això?
1: Jo penso que quan tenim una empresa que fa 3 miliards de benefici, se podrien adobar fàcilment.
0: Vull dir que tècnicament és possible.
1: Ué, sem massa pocs, els hi reportem per res. Voilà. I és un poc d'homatge perquè el telèfon és un servei públic. I vaig fer saber a nivell de l'Estat que jo existia pas plus. Tant que tenia pas el telèfon, és per la pena de mirar, de me tocar, podreu pas, vaig dir el seu moyen que tenim de comunicar, és malarús, són els mitjans.
0: Sí.
1: A la ràdio, la televisió, bon, el jornal arriba pas perquè el factor pot pas passar, però bon, és que m'ha malarús. Els hi vaig dir que si continuava, tornar-hi a posar en servei la torre de batera, per dir que tenim problema, va fer fum. Llavors que sent capaços de comunicar amb gent que giren al torn de la terra, amb la lluna, un poc a per tot, i aquí ens podem pas telefonar amb el veí. Doncs és un veritable problema.
0: Però aquests problemes de telefonia arriben sovint? Molt sovint.
1: Molt sovint.
0: Per la cara que feu, sí.
1: Molt sovint, més són coses que van tindre una reunió ja pas massa temps amb el subprefet, i Orange en particular, ja els hi vaig dir, escolteu, som farts de vos escriure coses, de sempre dir la mateixa cosa. És un bany depuis 4.015, i depuis 4.015 sempre tenim els mateixos problemes, sempre, sempre, sempre. N'acabem pas mai. I a un moment donat, me demaneu per res més, perquè ens un fart. Sí. Vaig escriure a dos ministres. Se va passar res. Va calguer emprenyar de fer venir la televisió i me van dir el que calia pas fer. Ah. Llavors, què cal fer?
0: Sí.
1: Voilà. I avui jo trapi pas res que hagi avançat. Voilà. Llavors, ara veieu, avançarem, ja ho veurem. Si hem tingut una reunió amb el subprefet, ja veurem com passarà la cosa.
0: Avui, octubre del 2020, avui, hi ha telèfon aquí?
1: Avui, veu que l'espiol, hi ha moments que sí, hi ha moments que no. En particular, el portal...
0: El telèfon fix funciona?
1: Avui el telèfon fix...
0: Internet funciona doncs.
1: Ben de sonar.
0: Sí.
1: Voilà, per contra el portal, voilà, jo no. No tinc pas res.
0: No, jo tampoc.
1: Llavors, hi ha moments que hi ha moments que n'hi ha pas. I llavors això ens hem avisat que era depuis que ens han posat la 4G. Nosaltres marxava molt bé amb la 2, ara que tenim la 4 marxa pas plus. Ah. No ens fa emprenyar que... El problema és que estem lluny de tot, que si arriba un accident, un import aquí...
0: Sí. Bueno.

0: Bé, arribem ja a la fi d'aquesta memòria amb el Batlle de la Bastida. Sem a l'Ajuntament de la Bastida. Memòria amb Daniel Bo. Seu el vicepresident de Canigó Gran Cita. Seu el president de l'Associació de Col·lectivitats Forestals dels Pirineus Orientals. Això vol dir que us toca anar a reunions regionals i també a París.
1: A París, sí, soc donc, president de l'Associació Departamental i vicepresident de l'Unió Regional i del COP faig partir del Consell d'Administració a nivell nacional a París. Donc, fins en 2014 he estat, veieu, tres cops a París i després hi soc cada dos mesos. La nostra associació és un poc... al debut era una associació de col·lectivitats que eren propietaris de boscos. Avui tenim dins de l'associació col·lectivitats que no tenen boscos. Mais toca tot el que toca a la fusta, al bosc i a la fusta. I avui, si volem tindre com de solit a nivell de forestal i amb el que se passa, el climat que canvia i tot, ens avisem que quan se fa bosc dins del departament, els arbres se'n van soit cap a Barcelona, allí són carregats els de bateus, se'n van cap a Xina i tornen a venir aquí sota forma de mobles que s'acrumpen a, per un pastitar cap marca, sí, diré IKEA, i empresa venen a parlar, tothom ens ven a parlar del climat, del carboni, sí. Llavors l'impacte cap al carboni, com diuen, quan agafem un arbre, si l'emmeneu de la Bastida en Xina i si torna a venir, l'impacte carboni em sembla que és fort. Doncs no, la nostra voluntat és de fer el que se'n diu avui circuits curts. El problema és que dins del departament no tenim pas ciries conviviantes. Avui hi ha un que fa un poc de ciatge de fusta, però de ciria pròpiament dita, avui, a part Matamala, jo sóc desolat. Hi ha gent que serà en fusta, sí, però de ciria n'hi ha pas cap.
0: Perquè aquí, a la Bastida, hi ha explotació dels boscos?
1: Hi ha explotació dels boscos, en tu cas, a la comuna, perquè la comuna té 320 hectàrees de bosc, però de bosc i el privat, avui, és el més gros propietari de boscos són els privats. Perquè com que en França, que sigui la Bastida o dins el departament, els boscos són per 70% de propietat privada, per 13% de propietat comunal i per 17% de l'Estat. D'acord. Doncs llavors hi ha boscos que valdran pas mai res per dir de fer fusta d'obra. Sí. Avui, tot el que sabeu depuis quin fas aquí, jo he coneixit tot això, eren camps. Avui és tot bosc. Donc el bosc cada dia creix, jo penso que és 7 terrenys de futbol cada dia. El bosc se creix. Sí. Donc, hi ha més bosc avui que ahir i n'hi haurà encara més demà. I si se deixa fer, tot això té una influència també del climat, però cal pas caure dins de l'extrem, en dient hi ha massa bosc, cal tot tallar. Cal fer... Sí, assolidament, de manera a tallar-ho, que sabem de tallar.
0: La dita diu, a la Bastida, el ventre els hi ganyida.
1: Sí.
0: Què vol dir això? D'on ve això, vull dir?
1: D'on ve, no sé, per fer la ritme, o jo perquè mengem més que els altres.
0: El ventre els ganyida de menjar massa, o de massa poc.
1: O de massa poc, que deia ser pie.
0: D'acord. Bé, vos he demanat... músiques per acompanyar aquesta memòria i m'heu demanat primer l'estaca del Lluís Llach.
1: L'estaca perquè fins aquí a la Bastida, si haguessis pas demanat l'estaca, la gent que escoltarà l'emissió m'amaria en com cantes cada dia, que fas un tic, cantes l'estaca i aquí demanes pas l'estaca.
0: La canto cada dia, l'estaca?
1: Pas cada dia, m'arriba sovint quan sí? Hi ha una festa de cantar o de fer jugar l'estaca i si és un músic juga en l'estaca vaig a cantar amb ells. Bueno.
0: Seu
1: no,
0: cantaire?
1: No, per cantir fals, doncs.
0: Ah, d'acord. Bueno.
1: Molt bé. L'estaca.
0: Però és una cançó representativa, per vols.
1: És que és com de representativa... que ha estat traduïda de moltes llengues.
0: Sí.
1: I, bon, voilà.
0: I la muntanya de Jacques Ferrat?
1: Bon, la muntanya... Soc vall de la Bastida, me vaig partir sobre d'altres eleccions en una certa època, me vaig presentar a les legislatives, sobre les regionals, i com feia la meva campanya electoral, com se'n diu, me presentava com un fill de l'exode rural.
0: Sí.
1: Voilà, i és ben bé la cançó.
0: Ben bé la cançó de la
1: muntanya. Me reconeixen en aquesta cançó.
0: Que... S'han acabat els vostres objectius polítics?
1: No.
0: En teniu prou amb ser vall de,
1: sí,
0: voilà, de la Bastida?
1: M'ocupo molt i
0: sí.
1: Voilà.
0: D'acord. No teniu pas intenció de fer altres campanyes electorals?
1: Ara me vaig, ara.
0: No.
1: En una època encara sí, ara començo. Amb el que tinc, en tinc prou.
0: Amb el vostre atge, sou dos 59, eh? No sou pas tan vell com això.
1: Jo no. A l'època era força més jove.
0: Sí, ben segur.
1: No, ara tinc... Sóc força ocupat i no em pot pas fer 50.000 coses.
0: M'heu demanat també muntanyes regalades.
1: Bé, sí, perquè són les del Canigó, eh? Som vice vicepresident del Canigó, t'hi deu haver també un poc d'això també,
0: sí.
1: Perquè sí, és una muntanya on t'hi són naixit i que pensi que m'haurà morir.
0: Sí. Voilà. I Michel Sardou?
1: Ah, jo viens du sud, perquè també, voilà, jo viens du sud, aquesta cançó m'ha donat, diu, près d'un cimetière où mon père est couché, voilà. És un poc més a prop, sí, de la mar, mais... Voilà, me'n vaig a cercar l'aigua en un fum, bon, voilà, les mateixes coses. Me posa records de la meva infància.
0: Cançons que hem escoltat en aquesta memòria que he fet a l'Ajuntament de la Bastida un dia del mes d'octubre del 2020 amb el batlle Daniel Bo. Daniel Bo, gràcies d'haver-me acollit.
1: Merci, benvingut.
0: Al vostre ajuntament.
1: Gràcies d'haver vingut de fins aquí,
0: sí.
1: Sobretot avui.
0: Podré tornar,
1: sí,
0: per OMS?
1: Podeu tornar per un, no vos he pas dit res.
0: D'acord, molt bé. Gràcies, Daniel Bo, bon dia.
1: Bon dia.

0: Madur, amb una de les cançons que Daniel Bo ha volgut en aquesta memòria. M'acompanya fins al cotxe i m'explica, com a vicepresident que és de Canigó Gran Cita, que s'està treballant en la rehabilitació de l'antiga colònia de la mina de la Pinosa, de Balmanya, tancada el 1931. És un dels projectes seleccionats per la Fundació del Patrimoni per, diuen, poder acollir el públic i explicar la gran història de l'explotació del ferro i les hores tràgiques de la Segona Guerra Mundial al massís del Canigó. Recordaré que a la Pinosa, a l'estiu del 44, s'hi va refugiar el maquis de Ribarbussa i els guerrillers que havien fet la retirada l'any 39, perseguits pels alemanys, i que va ser contra el mur de la cantina de la Pinosa que el resistent Julien Panxot va ser afusellat el 2 d'agost del 1944. He pogut tornar per Oms i he pogut veure el mal que va fer la tempesta Glòria el passat mes de gener i com es continua treballant per reobrir la circulació.
1: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
2: Rayo Arels.
3: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.
2: Què collons hi cardo jo aquí? La Susi li havia fet posar la camisa blanca. Ara ja ben suada del viatge en cotxe, uns pantalons grisos i cap a Barcelona. Eren rebaixes. Tot l'any n'hi ha de rebaixes. No s'hi havia pogut negar. Feia dies que les coses no anaven bé i en Marc va entendre que anar a comprar podia ser una bona medicina per als problemes conjugals. Comprar roba que els fes sentir renovats, com una dutxa que s'endú el mal humor. Per aquesta mateixa raó, el dia abans havia anat a la barberia, a fer-se esquilar i afaitar, rentada de cap, com un massatge, l'abandonament, el clic-clec hipnòtic de les estisores i, el més important, que li havien dedicat una estoneta d'atenció. Algú s'ocupava d'ell i no havia de fer res. N'havia sortit tan canviat que ni es reconeixia al mirall. Amb la cara neta i fresca de l'afaitat i els cabells curts, li havia millorat l'estat d'ànim. Ara faltava veure si les rebaixes podrien refredar la tensió de la parella. O sigui que en Marc sabia perfectament què hi feia el Zara. Tot i que no hi van comprar res perquè la moda d'aquest any era de materials massa sintètics, i a la Susi no li havia convençut l'estil preadolescent de la majoria de models. Van baixar pel carrer Palai i les Rambles, van trencar i es van fincar al Mango. Per molt cara que li sortís l'expedició de caça, trobar una cosa que agradés a la Susi era com anar a caçar, sempre valdria més que suportar els temporals de descontent que últimament s'abatien per casa. No, no estaven bé. La cosa acabaria petant. Feia massa que arrossegaven un estat permanent de tristesa, sobretot ella. La corda, de Josep Casadesús i Calbó, publicat a les edicions Trabucaire.
1: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.
3: Ràdio Arrels. A Sant Joan Pladecorts, 88.2.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: L'associació Ludopia presenta La Llepissada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
2: Durant la Segona Guerra Mundial, Rússia va atacar Finlàndia. Va ser el que se coneix com la Guerra d'Hivern. Els finlandesos van desenvolupar una tàctica particular per protegir-se dels tancs russos. Els deixaven entrar entre les seves defenses. Però, clar, els canalitzaven cap a un lloc precís. Un cop allà, aïllaven el tanc dels soldats que caminaven darrere. Separaven la infanteria del blindat, deixant així el tanc amb punts sense visió. I per atacar eficaçment la infanteria, havien fabricat petits explosius, bombes portàtils de fabricació casolana i aviat industrial, que contenien una barreja d'alcohol, de querosè, de quitrà i de clorat de potassi, tot això en una ampolla de vidre. Pel tot de l'ampolla hi ficaven un drap, o millor encara dos fòsfors, que calia encendre abans de llançar el recipient sobre l'adversari. Aquest enginy, que ja havia servit durant la Guerra d'Espanya, va prendre el nom de Cocktail Molotov. Molotov, del nom del ministre de l'Interior i de la Guerra de la Unió Soviètica, que feia propaganda cap a Finlàndia, dient als finlandesos que no eren ells que bombardejaven, ells els enviaven aliments. Els finlandesos haurien respost: Molotov, posa la menjar, nosaltres posarem els còctels.
1: La Llepissada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua, un programa proposat per l'associació Ludopia.
3: Radio Arrels, a Sureda, 95.
4: Radio Arrels. Són les 8 del vespre. Escolteu Radio Arrels.
5: Radio Arrels.
6: El temps marcat un dia més per les temperatures, tot i que aquest dilluns han començat a recuperar-se de 20 graus de màxima a la plana del Rosselló, a malgrat tot 12 petits graus a la muntanya. Aquestes temperatures que seran les protagonistes dels pròxims dies, sobretot a partir de dimecres, ja que s'anuncien màximes a la plana del Rosselló de fins a 27 graus i 18 graus a la muntanya. Abans, demà dimarts, les mínimes de 6 graus a Sallagosa, a 13 graus a Perpinyà, i pel que fa al cel, majoritàriament assolellat demà dimarts a la plana, Vallespí, una mica més de núvols al Conflent i encara més cobert a Cerdanya i al Capcir. Dimecres normalment tindrem un dia majoritàriament assolellat i doncs aquestes temperatures màximes altes, molt altes, amb 27 graus a Perpinyà i a Prada, 26 a Ceret i 18 graus a Sallagosa.
5: Ràdio Arrels.
4: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
7: Una hora 100% en català.
5: Ràdio Arrels.

que ens van dir que som proclius a la derrota, que els valents del nostre bàndol ja són morts.

Kanki. Continue.

Un missatge d'algú que no conec. Diu que fa temps que mor per veure'ns un moment. Que com ho tinc de mala tarda per quedar a algun bar de Gràcia, un petó Judit. I de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor.

0: Jo mai he pensat que seria més feliç al teu costat.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

no te les tallessis mai, perquè així et fito d'esquena. Entre tu i jo, poc espai.

us vull ballar la sardana a casa meva demà. Prou anys de fer d'ermità, prou anys

miliciar, a polir i custodiar granets de fruita pagana. Ja sé que sereu galana amb mi

més petit. Les nits de temporal, maquillada de lluna amb un somrís,

aquest farruig que creu el temporal només per a tu. Que creu el temporal només per a tu. Només per a tu, només per a tu, només per a tu, només per a tu, només per a tu. Per a tu, només per a tu, només per a tu,

i no te n'oblides mai més. I mentrestant passa aquest 900 i en el teu cos descamisat ho sents i et plantes dret tota la nit pensant en tots els llocs que has vist.

dels fogons. Cuinaria tot el dia, olles plenes d'il·lusions. I mai no ens atiparíem de menjar entre passions. Dolces nits de somnis curts, nits tendres llamineres.

com una carècia dels vents. La teva mà dins meus cabells

Socallau, catedral i trinxera. Lluny